0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Pues nos vamos directament amb el Miqui, que el tenim d'excursió. Oi, Miqui, bon dia.
1: Bueno, d'excursió, bon dia, família. Aquí he sentat el solet a la porta de casa.
0: No oi, el solet, nosaltres no podem ni trepitjar el solet.
1: Sí, ja m'ho han dit, que he trucat a gent i m'han dit que fa tanta calor ja, no?
0: Sí, que bé que estàs allà a Torrijas, nen, no ho saps bé.
1: Pues sí, mira, ara acaba de passar, bueno, perquè aquí baix al Raval som tres,
0: sí.
1: I acaba de passar l'Adela que anava al bar i sortia i s'ha tret la jaqueta. Digo, es que dentro de las casas hace frío, pero dentro de fuera está mejor.
0: Se está millor fora que dins, oi?
1: Sí, nosaltres sí, aquí les cases encara estan fredes.
0: Clar.
1: Jo penso que jo la setmana passada encara vaig encendre l'estufa.
0: Ja, ja, Déu-n'hi-do. Mira, ens tindrem que anar tots cap a Torrijas, perquè aquí
1: bueno,
0: ja no es pot dormir.
1: Tot sabreu, eh?
0: Miqui, que no es pot dormir ja, eh?
1: De veritat, ja.
0: Home, jo aquesta nit he passat una calda amb la finestra oberta, dic, eh?
1: Ostres, però si estem a final de maio, no?
0: Molta calor, de veritat, molta calor. I jo sóc fredolera, jo no sóc de... Ai, que me molesta la calor.
1: Ja.
0: Llavors,
1: i ja diu que dormir avui ja amb la finestra oberta.
0: I ja porto una setmana amb la finestra oberta, sí, sí.
1: Ostres, ostres, però sí que comencem aviat, no?
0: Sí, no sé com serà el mes de juliol, ni ho vull pensar.
1: No, perquè si aquest maig ja és així.
0: Sí, sí, sí. Qué bien que estàs. Qué bien estàs en Torrijas, amigo.
1: La verdad es que sí, amiga mía. No te puedo negar la verdad.
0: Bueno, hem començat amb el Bad Bunny, després ens parlaràs del Bad Bunny, però anem amb la despedida de Loles León.
1: Sí, la Loles ha tingut un problema, bueno, sabeu que la 2 va fer com aquesta reforma així una mica, que hi van anar les mamarazzis, el programa aquest que feia la Loles León, bueno, van intentar fer diversos programes així, i al final la Loles León acaba amb 0 drames, que el substitueix la Mercedes Milà Me meto en un jardín, que va entrevistar el David Ucles,
0: sí.
1: I la Loles estava fent un 2 i algo per cent, i la Mercedes Milà ha fet un 4. Bueno, pues ni tan mal, l'entrevista amb l'Ucles, pues bé, a mi és un tio que m'agrada com parla,
0: sí.
1: I tal, però molt a l'estil Mercedes Milà, eh? Vull dir que...
0: La Mercedes Milà també és que és molt desenfadada, no? És molt, molt de carrer. Llavors, aquesta manera de fer periodisme també agrada.
1: Suposo que us notem més proper, no? Potser que...
0: Sí, potser sí. Hi ha qui no li cau bé, justament per aquesta manera.
1: No,
0: però clar, és molt personal, no?
1: Exacte. Si tothom ens agradés el mateix, no hi haurien guerres d'audiències ni nada.
0: Això mateix.
1: La sort és que no ens agrada a tots el mateix. Vull dir que... Bueno, i doncs això, i també ha anunciat Ràdio Televisió Espanyola que començarà un programa que es dirà Teràpia Abierta, amb sessions reals per desestigmatitzar la salut mental.
0: Uh-huh.
1: Bueno, no sé com serà, a veure què tal, el problema de la salut mental és un tema que acaba d'afectar més persones, això sí que és cert.
0: És veritat.
1: I a veure què tal, si és un programa que pot ajudar o que pot fer... no ho sé, haurem d'esperar, però ja ho estan anunciant.
0: Uh-huh.
1: I després també, igual que ha tornat la Mercedes Milà, tots no us en recordeu? Un programa que a mi m'havia agradat força, que es deia Anatomia de... presentat
0: sí,
1: per la Mendizábal.
0: Per la Mendizábal, sí.
1: De Viescas, bueno, coses antigues que tornaven a rememorar-ho anys després, doncs bueno, com es veu anys després, no? I la veritat és que bé, i va començar amb el Jesús Gil, que és com el tram espanyol, tuvimos un tram antes que tram,
0: sí.
1: Vosotros, perquè us en recordeu aquell home amb el cavall imperioso, en aquell jacuzzi rodejat de dones en biquini.
0: Home, amb aquest i el de Rumassa ho tenim tot fet.
1: Oh, després aquell home que ha citat el de Rumassa, que es disfressava de Superman per anar a pegar a Boyer.
0: Sí, sí,
1: i que,
0: sí.
1: Ai, Déu meu.
0: Quins personatges, eh? Quins personatges. Sí. Anatomia de... Mira, això està molt bé, eh? Sí, sí, sí.
1: A mi el programa que ja et dic, com que tornava, jo què sé, atemptats, a l'11... Bueno, parla de les coses, potser 10 o 20 anys després, en les que ja s'han pogut analitzar totes les dades, en el que es veu qui ha mentit i qui no... Bueno, a mi era un programa que m'agradava, la veritat. I de veritat, us he d'assegurar que jo aquí a Torrijas veig poc la tele. Per dir-vos la veritat, que fa 10 dies ja que estic aquí, no l'he encès encara.
0: Per això t'has anat a mirar les audiències, eh? Has dit, avui faré la tasca, però...
1: Sí,
0: molt bé, molt bé.
1: ¿Qué les cuento a esta gente que yo estoy con el podcast aquí de asesinos? Pero claro, bueno, eso es para la vida podcast.
0: Es veritat, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La Isla de las Tentaciones segueix fent un 14.5 encara, ¿eh?
0: Déu-n'hi-do, ¿no?
1: Està bregat i bregat, ¿eh? Ja, és algo que hem vist i hem revist i segueix fent les audiències xules, ¿eh?
0: Déu-n'hi-do, un 14, ¿eh? Això ja no... A la tele no es fa, ¿eh? No, no, no, no.
1: Costa moltíssim. Bueno, la tele té molta competència avui en dia.
0: Clar.
1: Entre plataformes, podcast, la vida en si, la calle, que també parlem molt de coses, però al carrer també n'hi ha moltes d'altres.
0: Uh-huh.
1: I, clar, les audiències han baixat moltíssim. La gent ara pot triar de quina forma i com veure la pantalla, no? Bueno, doncs pues això. La Isla de les Tentacions segueix, hi va haver-hi un lío total, que van marxar tres corrents... Bueno, aquestes històries que munten aquesta van a les Isles de les Tentacions, que jo em sembla que ja està més muntat, ja no dic per la part del programa, eh?
0: Sí.
1: Per tenir com una viralització i que aquelles imatges es vegin i ells fer-se més famosos i poder anar a l'altra isla, que no sigui de les Tentacions, saps? I em sembla que és més tot aquest rotllo per poder tenir després més programes a Telecinco, que no és pas la veritat del primer, aquell Christopher, que va marxar corrents. Us en recordeu, amb Estefania?
0: Sí, ja ha plogut, ja ha plogut, Miqui?
1: Ha plogut, i tant.
0: Déu-n'hi-do. Però fixeu-vos, encara quin xar.
1: Sí, sí, sí, ja feia uns 20 i alguna cosa. Aleshores... Doncs,
0: jo que pensava que aquest programa no tindria cap audiència...
1: Jo pensava que les dues primeres temporades, sí, Núria, per la novetat.
0: Sí.
1: I perquè, bueno, jo recordava molt el Confianza Ciega, amb la Nube i tal, que deia, ojo, tía, es que me quedé mucho, tía, ojo, tía. I a mi em feia molta gràcia aquesta, la Nube i l'altra, i era una mica això, no?
0: Sí.
1: I però en aquest sí que els hi posaven imatges com molt trucades i tal, i aquelles es desesperaven totalment. Però jo vaig pensar que això, que al principi, el segon, sí, però em sembla que és la 14, eh?
0: Uala!
1: Vull dir que no ens estem... No, perdona, la 14 no. Crec que és la 9.
0: Edició 9. Sí, Déu-n'hi-do. De totes maneres, són moltes, són moltes. És com la isla. Encara es fa, tot i que no sàpigues qui la veu, però encara es fa.
1: Però també mira quins personatges hi van, eh, ja.
0: Jo ara estic molt desconnectada.
1: Ja, quines audiències està fent i està caient en picat Telecinco.
0: Sí, a més, hi ha molta gent que ha sortit, i que ha sortit en silenci, però que ha sortit amb una patada al cul, com el Jesús Vázquez, que ara també fa pocs dies, em sembla que li van fer una entrevista personal, i ho va explicar, que després del que ell havia donat a Telecinco, a Mediaset, com li havien fet una patada al cul, i ha marxat. Però com ell, hi ha molta gent que ho ha donat molt temps a la seva vida, clar, al final era la seva feina, no? Però han sortit per la porta de darrere i no sabem què és el que passa.
1: Bueno, sabem una mica que quan hi va haver-hi el canvi de direcció a Telecinco, a Mediaset, que hi va fotre més l'Anna Rosa amb Cuarzo i totes aquestes coses que podien canviar la telebasura que ells decien, que era el Sálvame i totes aquestes coses, per voler fer, aquí va començar a baixar, quan baixen les audiències, i tu en la tanto en la vida com en los programas de la tele, Núria, somos lo último que hacemos, tu pots ser molt bona amb mi, si demà me puteas, ja eres mala malíssima, saps? I sí que passa que, sobretot a la televisió, ets l'últim que fas, si l'últim que fas no té audiència, te vas a la calle.
0: Ja.
1: Aleshores és així de trist i de fred.
0: És molt fred, molt fred i
1: suposo que per la gent que s'esforça, perquè quan tu estàs en una feina que t'agrada i tal, la veritat és que hi poses esforç, suposo que és la decepció de dir, joder, després de tants anys m'han de marxar per la porta d'atràs.
0: És això.
1: Passa molt també al futbol, a vegades amb molts futbolistes que han marxat i no han tingut ni despedida.
0: Uh-huh.
1: Bueno, passen molts àmbits aquests, que quan hi ha un club a darrere, uns directius, no un club, perdona, uns directius, doncs mira, el dia que no, chao y adiós y cojo otra y me interesa más promocionar al nuevo que decirte adiós a ti. Saps? Però bueno, és el que hi ha. També volia dir-vos que Radio Televisió Espanyola està promocionant una cosa que es dirà El Cerro Andaluz.
0: El Cerro Andaluz?
1: Sí, que ho presentarà el Manu Sánchez, aquest noi andalús amb barba, que ha passat un càncer, és un humorista. No sé si et ve la cara, Núria.
0: No sé qui és.
1: Bueno, és igual.
2: busqueu, és a la que li veieu, Manu Sánchez, a la que li veieu la cara, sabreu quin és. O sigui, el busqueu a TikTok, veureu que és un humorista molt reconegut.
0: Uh-huh.
2: Bueno, de moment ja ha tirat un dardo cap a Vox, és un noi molt d'esquerra i tal, i diu que se siente como prioridad nacional él y que por eso es un problema. Vull dir que pot estar divertit el pique aquest entre els dos, saps?
0: Sí, sí,
2: però ja dic, busca tal, després el Manu Sánchez i ja veuràs que sí que el reconeixes de seguida.
0: Molt bé.
2: I després, avui la d'això, a veure, espera, que en Telecinco, perdona, la gala de Supervivientes, avui ja la Tierra de Nadie.
0: Però t'has deixat el Bad Bunny, eh? Ho deixes pel final o què? Vale.
2: Sí, el deixo pel final, amor.
0: Gala?
2: La gala de Supervivientes, la Tierra de Nadie, que tu em deies la isla, sí. La isla que segueix fent. I això, les audicions de la Voz Kids també seran avui, que hi ha un pic entre l'Anna Mena i l'Antonio Orozco per formar els equips. I a veure si sé leer esto que he escrito... Ah, vale. Que hoy Ima Cuesta visita cara al show del Marc Giró, que avui també fan cara al show. No m'entendia la letra, Núria.
0: Ja, el Marc Giró.
2: Sí, i això per avui, vale? Mm-hmm. Els que vulgueu. Després també dir-vos que a tu cara me suena aquesta edició, hi ha gent super, super, super, super guai. És els divendres, com sabeu. Si no l'heu vist cap, hi ha el J. Cabello, la Cristina Castaño, hi ha tot de gent que les actuacions que fan, si us agrada, segueixen el programa més vist els divendres, de viernes està caient en picat. I, a més, deixant tu cara me suena a part, que hem parlat de Mediaset, Mediaset ara, no sé si havia comentat que havia perdut la demanda contra el Eduard Bosco de Passapalabra.
0: Ah, sí, això, explica, però escolta'm, ara això què passa?
2: Ara Mediaset el que demana és és anul·lar el judici perquè se'ls demanen 73 milions d'euros per emetre el concurs sense autorització.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, suposo que l'equip d'advocats de Mediaset està intentant. Però això porta, i és una resolució del Tribunal Suprem. Vull dir, no crec que hi hagi gaire més avançat. S'ha escalat tant cada vegada que han tingut una sentència, tant Antena 3 com Mediaset, i de moment aquesta és una sentència definitiva que veiem com acabarà. Però porta molts anys aquesta lluita del Rosco de Passapalabra, eh?
0: Mm-hmm. Porta molt de temps, sí, sí. Ja ve d'Antena 3.
2: Molts anys.
0: Ja ve d'Antena 3.
2: Va començar Antena 3, va passar Telecinco i després va tornar Antena 3, ens recordeu-se'n.
0: Sí, sí.
2: Vale. Yeah. Bueno, després hi ha un personatge que a mi no m'acaba d'agradar, que és la Paz Pardilla, que prepara la vuelta a Telecinco. No sé què farà ni què d'això, però han anunciat que la Paz Pardilla torna aquest estiu a Telecinco. A veure què... Que en traiem i que en veiem, no?
0: Mm-hmm.
2: No és algú que m'agradi gaire a mi, però hi ha molta gent que li fa molt gràcia, vull dir que a veure què... I després també dir-vos que els Javis, suposo que, no sé si ho heu comentat...
0: Ah, sí, els Javis.
2: A la millor direcció a Canes per La Bola Negra, que protagonitzen la Penélope Cruz, el Miguel Bernardó, el guitarrista de la Fuente, bueno, i diversos més... És una pel·lícula que parla de l'homosexualitat i de Federico García Lorca. Ells van fer uns speech molt guais. La pel·lícula va tenir, quan va acabar, 20 minuts d'aplaudiment, que ens esperàvem que potser guanyés a la Conxa, saps? I al final han guanyat la millor direcció, que és un molt bon premi. I a veure quan podem veure aquesta pel·lícula i podem parlar-ne.
0: Val. Escolta'm, aquest premi que ha guanyat a Canes, dos directors de cinema l'han aconseguit. Em sembla que era l'Almodóvar
2: uh-huh.
0: i l'Amenábar, no.
2: Pot ser amb Tesis.
0: Ah, i ara no me'n recordo de l'altre, l'Almodóvar i un altre. Però que els Javis, aquest premi...
2: Pot una carrera...
0: Sí, déu-n'hi-do, no? I amb una temàtica molt concreta, eh?
2: Sí, uh-huh. Perquè hi ha La Llamada, la pel·lícula de La Llamada porta el lesbianisme també i tot això, que a mi és una pel·lícula que em va agradar molt, que és una pel·lícula musical en la que unes noies van d'un campament de monja, com a unes colònies,
0: uh-huh.
2: i a una d'elles se li apareix Déu cantant-li cançons de Whitney Houston. Entonces, és que és una meravella de pel·lícula surrealista, saps?
0: Sí.
2: Que està, bueno, si no l'heu vist és molt recomanable perquè és molt divertida, molt entretinguda i ja està prou bé. I jo tinc moltes ganes de veure aquesta perla negra, aquesta bola negra, perdó.
0: Uh-huh. Perfecte.
2: I després suposo que també haureu parlat de la sortida de l'Àngels Barceló de la SER.
0: Home, aquests dies no es parla a xarxes del tema, no? No hem parlat gaire, no hem parlat gaire, no? Però sí que he vist alguns moments d'aquesta sortida, no? Amb altres companys.
2: Bueno, ella ha tingut les despedides i tal, però bàsicament el motiu de la sortida és el canvi d'ideologia de la cadena, i que ella va dir que si no podia fer un periodisme lliure, plegava.
0: Marxava.
2: Aleshores, en l'Alzina ja li han tret també dues hores d'informació del dematí, que també se'l volen carregar. I estamos teniendo esta intrusión de la derecha en todos los medios que eran de izquierda, ara també. Però bueno, a veure com surt. I l'Àngel, si no podia portar la línia editorial, va dir que plegava. I a mi em sap molt de greu, perquè era una tia que m'agradava escoltar. I mira, ara passa el que nos limpia las calles. Madre mía, ¿cómo se llama el alguacil? No pasaron un canal y ahora me tiene que pasar un coche.
0: Mira pues tú, bueno, que por dónde.
2: Pues bueno, marchará y a ver a quién relleu té y com...
0: Y com va el tema. Sí.
2: Exacte. I no eres, Núria, que no, estic a fora i no veig el telèfon.
0: Mira, són les 11:48 minuts.
2: Ah, vale, perfecte. Gràcies, guapa.
0: Si vas bueno, bé també... de temps, bé, i si no... Sí. Encara ens queda alguna coseta.
2: Encara, que no, és que volia dir-vos més coses i això. La Candela Peña estrena també La Desconocida, una sèrie Netflix que parla dels laberintos de la memòria. A veure què estrenarà aquesta pel·lícula. Ja sabeu que jo sóc molt fan de la Candela, haga lo que haga.
0: Sí, i quan?
2: No sé el dia exacte de l'estrena, però suposo que sí, serà abans de que comenci l'estiu. Vale? Suposo que estarà prou bé. Jo en tinc moltes ganes també, igual que de veure la pel·li dels Javis.
0: Clar.
2: Ara us vull parlar d'una notícia d'Aragó, perquè m'ha sobtat del que dius. Bueno, sabeu que aquí a Aragó va guanyar PP i Vox. I això. Bueno, avui ha sortit una notícia que Vox ha decidit deixar sense fruit els escolars d'Aragó perquè les peres són de Sud-àfrica i les manzanes són d'Egipto. Entonces, claro, no sea que el niño hable sud-africano. I han tret de moment les fruites dels col·legis. No sé.
0: Ai, era l'Almodóvar, escolta'm, a l'Almodóvar i el Luis Buñuel.
2: Ah, Buñuel, imagina't.
0: Buñuel. Buñuel. No. L'apuntador, que ens està escoltant i ens apunta sempre, eh?
2: Ah, que bé.
0: Vale, pues perdona, les frutes de la terra.
2: No
0: m'ho puc creure, això, eh? No m'ho puc creure.
2: Hi ha coses fora de lloc. Però clar,
0: amb les peres que tenim a Lleida i les taronges al País Valencià i Andalusia i que ens hagin de portar fruita de no sé d'onde?
2: Bueno, però a vegades aquestes empreses que tenen la fruita també els surt més rentable enviar-la a Estats Units, per exemple, i no la venen a Espanya. No és només que nosaltres comprem, eh? Molts cops els productors... Home, clar, el productor és una empresa. I si el benefici està en enviar-les a Xina, pues suposo que les envia també, saps? No ho sé exactament com va, però suposo que hi va una mica de tot.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ja sé. També dir-vos que l'último de la fila ha fet els concerts en el Metropolitano a Madrid. Fancy do otro éxito, ya sabéis. Bueno, totes aquestes coses tan esperades, és difícil que defraudin, saps? Quan tu esperes tant alguna cosa, tots els comentaris que veus a les redes quan la gent publica trossos del concert i tal, són el concierto de mi vida, quan... Bueno, pues, mira, si la gent ho viu així, pues, endavant. Encara queden, em sembla que 6 concerts per fer, dels 12 que tenien. I a mi on me queda València per ver-los.
0: València, encara, toma ja.
2: Sí, encara em queda València i això. Però bé, i ara us parlaré, que suposo que ja heu sentit 37.000 vegades durant aquest any,

0: Ah, yo tengo 3 habitaciones si alguien quiere venirse.
1: Toma ya.
0: Un módico.
1: Molt bé, molt bé.
0: I bueno, doncs ja tot aquest d'això. I ara, abans d'ahir, ens vam assabentar que, és a dir, des del poble d'Arcos fins a pujar a l'Observatori Astrofísic, a mig camí es va muntar Galàctica,
1: sí,
0: que és un museu amb telescopis perquè la gent pugui anar a fer observacions. Diguéssim, l'observatori de dalt és per professionals, per fer les observacions que es programen, uh-huh, i l'altre és perquè fer visites guiades amb gent i això. Galàctica ha sigut nominat al millor museu europeu de 2026.
1: Toma ja.
0: Amb 6 museus alemanys, 7 de suïssos, un de belga, un d'Hongria, un de Turquia, un d'Eslovènia, un de Dinamarca, un de Grècia i un de Reino Unido. Es decir que...
1: Para que luego digan que Teruel no existe.
0: No existe. Un museu que lleva 2 añitos montados. Però, bueno, la veritat és que a fer tan poc també és un museu molt més interactiu, amb totes les modernitats que es puguin haver. La veritat,
1: ho has visitat, no?
0: Sí, sí, sí. I jo divendres que ve, el Nacho, que és el director del museu, faran unes observacions i tal, i ens ha convidat perquè hi anem. Vull dir, com que tenim contacte amb aquesta gent, la majoria dels clients que tenim a l'hotel venen per anar a Galàctica, perquè venen una nit, fan Galàctica, veuen el poble, que està vist de seguida, i marxen. Aleshores, clar, nosaltres tenim molt contacte amb l'Estelius, amb el Nacho, amb tota la gent de Galàctica, doncs pues molts cops venen a esmorzar allà amb nosaltres, o, bueno, pues, som tan poca gent que ens hem de relacionar amb nosaltres.
1: Clar, com sigui, no? Com sigui, clar que sí, tu. Home, però està molt bé, això, Miqui.
0: Doncs sí, perquè quan té el lloc i tal, han convidat a tots els nens a... Penseu que l'escola d'Arcos és una d'aquestes escoles rurals en la que tots els nens estan en una classe, tinguin l'edat que tinguin, i el professor intenta interactuar amb tots. Vull dir, sembla que hi ha 7 nens de diferents edats. Aleshores, si l'escola ja és així, doncs imagineu-me, jo dino amb el profe i amb el Nacho, si hi ha la doctora aquell dia, seu amb nosaltres, que som... Bueno, pues aquestes coses dels pobles, Núria.
1: Sí, sí, sí, sí, total, total.
0: I la veritat és que molt content. I ens n'anem al Bad Bunny.
1: Bad Bunny, vinga, va.
0: Bad Bunny, concert a Barcelona en el que va tenir la seva primera convidada en tota Europa, que va ser la Batgi Al. Després hem tingut a la Casita, el Yamin Yamal, el Chocas, a l'Ibai Llanos, bueno, a moltíssima gent. Sí que és cert que bueno, a mi també em passa una mica que els concerts, com que ara en l'anella olímpica han d'acabar a les 12 de la nit, perquè a les 12 de la nit tanquen micros, eh? Per exemple, la Noel A, que ja ho vam parlar, que ha arribat ara als concerts,
1: sí,
0: i tal. Al concert li van tenir el micròfon i li van dir no, són les 12 de la nit, aquí està.
1: S'ha acabat. Mira, això està molt bé, tu.
0: Hauries arribat a l'hora.
1: Clar que sí.
0: I la gent sí que ha disfrutat molt dels concerts, però sí que és cert que tota la il·luminació i tal, quan es fa de nit, i ara estem en una època que ja es fa de nit molt tard, i, pues, clar, el show guanya molt en vistositat. Però, bueno, tothom encantat, tothom tenia tantes ganes. Sabeu que jo sóc tan fan del Bad Bunny des del mig temps de la Super Bowl, que em va semblar...
1: Sí, és veritat, sí, que ho vas explicar.
0: I la veritat és que bueno, pues, música i alegria, que és el que hem de
1: però
0: fer.
1: Però, escolta'm, no sé si has vist la polèmica de la gent...
0: No, que parla de la zona VIP, no?
1: A part de la zona VIP, la gent que estava al parterre, allà,
0: sí,
1: molta gent que va pagar per estar allà 80 euros, va mostrar com estaven. I estaven com latas de sardines. No parlo de la zona VIP, parlo de la pista del...
0: No, no, no anàs mai a cap concert.
1: Sí, clar, però escolta'm, estava al final, clar, amb tanta gent davant, no veia absolutament res, ni arribava...
0: Grada.
1: Ostres, jo dic, mare meva, quina organització...
0: Has de comprar grada.
1: Que has de comprar grada. Ah, doncs mira, clar, a la grada.
0: Tu saps que a baixa pista hi ha gent, clar, a vegades penses, bueno... T'he dit, la sort hi ha dues noies davant meu, però així s'hi fiquen dues noies que me deixen el 87.
1: Uh-huh.
0: Tenen el mateix dret a fer-hi que jo.
1: Clar.
0: Saps? Hem pagat el mateix. Aleshores, si vas a pista, has d'anar a ballar. Nosaltres, a l'última de fila, ens posem a darrere perquè volem ballar. I a les grades és molt difícil perquè l'espai que hi ha et deixa poc marge per ballar, eh?
1: Clar.
0: Jo parlo de la meva experiència. Però quan anem a un concert, si no són, per exemple, a l'última de la fila, tu mires imatges de primera fila i la gent està ballant perquè tenim una edat. Vull dir, tenim 50 anys o 60, no volem estar apretats, ja la suor de l'altre t'incomoda una mica i tal. Quan ets jove sí que és cert que jo recordo els concerts de Madonna, de Mecano, de... I anar davant de tot i estar com una llauna de sardines i no poder sortir a pixar, no poder sortir a veure, que si et tirava...

0: naiga amb una manguera, ganga, perquè bevies una mica, l'hem de saber on anem. Saps? És com aquesta gent que va als pobles i diu, ai, és que fa pudor vaca, que no passin les vaques pel carrer. Bueno, és que ja han passat abans que vinguessis tu. Vull dir, no. Saps? Cada cosa, i si vols estar tranquil, has d'anar a la grada. Ja sabem que a baix la gent va saltar, i més quan ets jove, que emputxa, salta... Bueno, però aquestes coses, Núria. Sí que vaig veure allò d'aquest noi que es queixava de la zona VIP, que estava tan estret, però ha sortit vària gent a desmentir aquest d'això, que era un vídeo que estava pactat, que havien ficat a tota gent apretada. No sé quina és la veritat, perquè ja saps que la red... Espera, que passa un tractor ara i no paja. No sé la veritat, perquè amb les reds cadascú explica el que vol, tu ja ho saps, Núria, i no sabrem la veritat mai.
1: Doncs res, Miqui, ho deixarem aquí, ens anirem pràcticament les 12, com sempre, un gustazo parlar amb tu. Ens marxem amb el Bad Bunny, no? Per cert, concerts 26-27 a Lisboa i a finals de mes torna a Espanya, concretament a Madrid, que té no sé quants concerts a Madrid.
0: Sí, em sembla que 7, no?
1: 7, sí.
0: 7 poden ser?
1: Sí, poden ser. Avui i demà està a Lisboa, Portugal, i després ja cap al 30 torna a Madrid i ja comença la gira un altre cop per aquí, per el país, i a Madrid té mogollon de concerts. Miqui, que tinguis una bona setmana, una abraçada forta. Tornem a parlar dimarts vinent.
0: Exacte. Bona setmana per tots i ens veiem dimarts. Un
1: petons! I nosaltres també amb el Bad Bunny ens acomiadem, Miquel, que ja sabeu, tornem demà cap a les 10. Bona tarda. Demà tindrem a Teràpies Alternatives amb la Yasone Sánchez. Parlarem de constel·lacions, però a més tenim alguna sorpresa preparada, però això serà demà. Que tingueu una bona tarda de dimarts. Adeu.
2: Bona tarda i fins demà.
3: Te lo quiero con cojones, lo amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto. Vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por perreo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Avui parlarem del cinema esportiu, però no del Barça en ser un equip de pel·lícula, sinó d'aquelles pel·lícules que tracten sobre un esport o un esportista, com ja bé indica el nom cinema esportiu. I comencem forts perquè parlem de boxa. I quina és la pel·lícula més mítica sobre aquest esport? Efectivament, Rocky. El 1976, Sylvester Stallone es va posar per primera vegada a la pell del legendari boxejador Rocky Balboa amb un film que ha passat a la història. Una vibrant trama que segueix el duríssim entrenament de Rocky per arribar al més alt d'aquest esport. Va guanyar 3 Oscars, inclosos millor pel·lícula i millor direcció, i va desencadenar una eterna llista de seqüeles cada vegada més dolentes. Una llàstima, perquè la primera és tot un clàssic, però la última, la veritat és que Stallone ja no té edat. I seguim amb la boxa perquè el 1980 es va estrenar una de les millors pel·lícules de Martin Scorsese, protagonitzada per un jove Robert De Niro, que va emportar-se un Oscar a casa. Toro Salvaje.
1: El público lo sabía. Sabían quién era el mejor. Pero los jueces no, no sé en qué pensarían. El público lo sabía. Tú no me crees. ¿Piensas que fui allí a correrme una juerga, eh? ¿Crees que me corrí una juerga, no? Dime la verdad.
0: La dura història d'un boxejador a la baixa que despilfarra tot el que ha aconseguit. Una pel·lícula colpidora i magistralment interpretada i dirigida per dos dels pesos pesants de Hollywood. Ara sí, canviem d'esport i preparem-nos per la sortida perquè parlem de Carros de Fuego. Una pel·lícula del 1981 que explica la història real de dos atletes britànics preparant-se per competir als Jocs Olímpics de París del 1924. Va rebre 7 nominacions als Òscar i en va guanyar 4, inclosos els de millor pel·lícula i el de millor banda sonora. I és que la música de Carros de Fuego també ha passat a la història. Anem ara a la dècada dels 90 perquè déu-n'hi-do les bones pel·lícules d'esports que es van fer. El 96 se'n va estrenar una de brillant, protagonitzada per Tom Cruise, Jerry Maguire. La pel·lícula explica la història de Jerry Maguire, un cotitzat agent esportiu. La seva vida és perfecta, fins que és acomiadat i abandonat per tots els seus amics. Es veu obligat a començar de zero la seva carrera professional, apadrinant a un jove jugador de futbol americà. I acabarem també el 96 amb una pel·lícula que hem triat per la seva originalitat i el gran èxit que va tenir. Parlem de bàsquet, parlem de Space Jam. Una divertidíssima pel·lícula al servei del gran Michael Jordan, coprotagonitzada per Bugs Bunny i la resta de personatges de Looney Tunes. Una interessant proposta que combinava imatge real amb dibuixos animats, entretinguda i, amb el temps, tot un clàssic. Acabem, doncs, repassant els imprescindibles del cinema esportiu. Rocky, Toro Salvaje, Carros de Fuego, Jerry Maguire i Space Jam. Bon cinema i fins aviat!
2: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
5: En Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Mira.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Sé que ya no soy la persona más propera a tú. Una cara més. Algú que escriu paraules amb fum. Sé que jo no tinc cap targeta de presentació. Aire que se'n va.

Recoglir tutto ciò che ho scritto.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volien dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
2: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc.
1: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a la P7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a un possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
2: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO en el marco de una investigación judicial esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
3: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, què tal, com esteu? Bé? Sí? Doncs vinga, perdem el temps per el camí, aprofitem que avui ja és dimecres, ja estem a meitat de setmana, avui tenim debat polític aquí a la tarda a la ràdio. Debat obert perquè tothom que vulgui pugui venir a escoltar i a gaudir d'aquests espais informatius que es fan a la casa.
2: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
3: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: Doncs com dèiem, avui els grups municipals parlen i nosaltres els escoltarem, clar que sí. Doncs un dia que aprofitarem des de primera hora fins al final i sempre doncs, gaudint de tota la informació que ens arriba. Bé, avui fa un dia esplèndid, com marca el calendari, de temperatura, i és que, ja sabeu, això va in crescendo i la calor s'ha instaurat d'una manera concreta i fidel, vol dir que no marxa i que es queda amb nosaltres i que toca, perquè ja estem en aquesta època en què anem cap a l'estiu, tot i que encara hi som a la primavera. Bé, ahir em vaig queixar una mica bastant, em van dir, sobre les obres, aquestes obres que estan fent a l'Avinguda 11 de Setembre, allà a l'altura de la Rotona, que ja sabeu que portem molts mesos, també al carrer Verge de Montserrat. Bé, ahir va ser el dia del asfaltado. Entrar o sortir a Montornès era tota una odissea. I clar, m'anaven donar voltes pel poble d'un costat a l'altre i no havia manera d'arribar. En fi, aquestes coses que passen. És veritat que ha quedat molt maco, tot i que com sempre hi ha opinions de tots els estils. Tots tenim opinions diferents. I és veritat que les obres, fins i tot quan les fem a casa, són un lío molt gran, un gran inconvenient, ens trastoca la vida i també ens passa el mateix amb les obres al carrer. Ens trastorna el son, els dies de descans, inclosos els dissabtes, i els matins doncs, aquest soroll de taladrar al terra et posa de los nervios. Doncs ja queda cada vegada queda menys, afortunadament. El grosso, que sembla ser que era aquest asfalt, ja està fet. Doncs a veure si acaben ja i queda maca aquesta zona, que és veritat que ara amb l'asfalt fet es veu bastida d'una altra manera i ha quedat maca. Igual que me quejo, doncs si he de donar la raó, la dono. No hi ha cap problema. Miquel, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem de matins amb totes les coses que passen al poble, algunes ja han passat, i doncs aprofitant també, recordant que ahir quan vaig arribar a casa doncs vaig veure que ahir a la tarda, a les 7 de la tarda, ja estava tot allò fet.
4: Ben asfaltat.
1: Ben asfaltat, i és veritat que es veu net, maco, nou, es veu diferent. Tant la pujada de l'Avinguda Verge de Montserrat com tota la rotonda cap a baix. Bé, doncs a veure si acaben ja i podem descansar, que tenim ganes, això és veritat.
4: Sí, jo també ahir quan marxava, que vaig estar pràcticament també...
1: També, no?, per aquí.
4: Entre el matí i la tarda per aquí, per Montornès, i quan marxava també cap a casa vaig veure ja tot asfaltat i només falta pintar ara.
1: Falta pintar,
4: que sí. Que acabin de delimitar els carrils i pintar els pas de vianants.
1: I acabar les voreres, que encara no sé si han de picar més o res, posar quatre ratxoles i acabar. Jo el que vull ja és que acabin, de veritat, perquè de vegades dius, arriba el cap de setmana i el que vols és descansar, no? I si tens una taladradora d'aquestes de voreres, és molt difícil descansar. I tot el pols que t'entra dins, no? Que aquesta és una altra. Neteges avui, demà està un altre cop igual, però bueno, coses de la vida. Re, Miquel, aquí estem, com dèiem, avui fa un dia xulo, temperatures ja a l'alça. Avui tenim un dia per endavant mogut, sobretot per aquest grup, els grups municipals parlen, perquè tindrem els nostres polítics de tots els partits asseguts aquí a la sala polivalent. I doncs parlar temes d'actualitat sempre està bé i relacionats amb el poble. Però entre d'altres qüestions, doncs avui hem d'explicar més coses i anem a endinsar-nos una mica en l'actualitat. Hi ha teatre, i hi ha teatre amb el grup d'aprofundiment 3 de l'Aula Municipal de Teatre. Serà el dissabte, jo ho dic perquè aneu preparant, no? Cap a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri, el teatre Cites per Bababum. Són els joves i les joves d'aprofundiment 3 de l'escola i representen una obra de creació col·lectiva carregada d'humor. Serà dissabte 30 de maig, com hem dit, amb aquestes propostes teatrals. A les 6 de la tarda, l'Espai Cultural Montbarri acollirà la representació de Cites per Bababum, com hem dit, i s'escenificarà aquesta obra de creació col·lectiva feta pel mateix alumnat. És una història divertida, actual i fresca, en què una cita que prometia ser tranquil·la acaba descontrolant-se amb l'aparició inesperada d'una colla de personatges excèntrics. Té una durada de 50 minuts i podreu gaudir d'aquesta obra a l'Espai Cultural Montbarri.

0: Bé, si reserveu dissabte, aprofiteu també per recordar que demà Montornès acull diverses activitats amb motiu del Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. A 9:45 del matí es llegirà el manifest institucional als Jardins de Natividad i Arzaplanes, des d'on es donarà inici una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, una iniciació a la tècnica transfer i una altra d'iniciació al decoupage. Les sessions a càrrec de l'artista Ricardo Valemazán són gratuïtes amb inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, la Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis saludables de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. Nosaltres estem intentant posar-nos en contacte amb la tècnica d'igualtat José Gómez, i intentarem desenvolupar aquesta proposta i apropar-la als oients. Bé, en la línia, aquest divendres la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia. Serà a les 6 de la tarda. És una xerrada que anirà a càrrec dels investigadors en antropologia Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula del taller de la Escuelita, amb seu a Montornès. És un projecte humanístic d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement del ésser humà. Per això, el Jorge Martínez va parlar de l'activitat aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès, i ens va recordar que podem participar lliurement.
1: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja els coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més, i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que, si teniu una miqueta de interès, veniu, perquè podeu ressonar coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. Va ser una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien, i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
0: Doncs les entrades per la xerrada són gratuïtes i això sí, cal reservar-les prèviament al web entrades.montornès.cat. És per controlar, ja sabeu, doncs el número de persones, però són gratuïtes. Feu la vostra reserva perquè això és un tema molt interessant.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: I sabeu, perquè portem molts anys parlant d'això, i és que quan arriba el darrer dia del mes de maig, des del centre d'atenció primària, les infermeres surten al carrer per recordar-nos la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Fum, Dia Mundial Sin Tabaco. Estaran a la Pau Picasso allà aquest cap de setmana, i el centre d'atenció primària sortirà el dia 29 de maig per informar les persones fumadores sobre els efectes del tabac a la salut de la gent. Per commemorar la 27a Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, el 29 de maig, professionals del centre d'atenció primària s'instal·laran en una parada informativa allà a la Plau Picasso per prevenir el veïnat sobre efectes negatius del consum de tabac. I seran de 9 a 1. També hi haurà professionals del Crític, del Pla de Prevenció en Drogues, Pantalles i Riscos associats a la Mancomunitat del Galceram. La proposta està inclosa en el programa del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Hi ha més notícies. Aprèn a jugar al joc de cartes màgic de Galtering, però això que passarà el divendres 29 a les 5 de la tarda al Centre Juvenil Sputnik ens ho explicaran d'aquí a 10 minuts, perquè hem convidat a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, i també doncs el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Avui parlem amb ells i tirem cap endavant amb aquest màgic de Galtering. Es tracta d'un joc de cartes interactiu, divertit, que descobrirem avui als Mas 30 Cosmos. I ens anem ja cap a recordar que avui és el Dia Mundial de la Llúdriga. Cada darrer dimecres de mes de maig ret homenatge a aquest mamífer aquàtic que és molt especial. Se celebra el Dia Mundial de la Nútria, la Llúdriga. Ja sabeu, podeu investigar sobre aquest mamífer. També és el Dia del Celíaco. Cada vegada hi ha més persones celíaques i necessiten doncs una alimentació especial. També és un bon dia potser per investigar una mica. Avui, 27 de maig, és Sant Agustí i Canterbury, o Sant Agustí de Canterbury, perquè hi ha un altre Agustí, el que tothom celebra, que és el 31 d'agost, i doncs pràcticament molts agustins celebren el dia del seu sant en aquesta data. Bé, anem a veure si hi ha alguna persona que avui estigui d'aniversari que nosaltres coneixem per felicitar-la. Mira, ¿por dónde? Fuensanta. Felicitats, la Fuensanta Alba. Si la coneixeu i la trobeu per al carrer, feliciteu-la perquè avui està d'aniversari. També la Elena Radu. Elena, una abraçada ben forta. Felicitats. I la Lupe, la Lupe hija, Guadalupe Prieto. Tot i que abans ens trucava la mamà Lupe per felicitar la seva filla, doncs des d'aquí una abraçada a tota la família Prieto, especialment a la Lupe, filla, que avui està de celebració per molts anys. La Cecília Sobral també està d'aniversari avui i doncs volem felicitar totes aquestes persones que celebren el seu dia i ho fan doncs amb tota la intenció de ser feliços. Una abraçada ben forta. I nosaltres comencem amb el Canto del Loco, i és que ja nada volverà a ser com antes. Molt bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs avui cap a les 10 i mitja aprendre a jugar al joc del rol. Ho aprendrem de la mà del Carlos Ruiz, promotor de l'activitat i de la tècnica de participació ciutadana Bea Quintana. Avui Mas 30 Cosmos. Cap a les 11 la Montserrat Caballero ens parla de com veure si els pneumàtics els tenim desgastats o no. Ja sabeu que des d'Autovian ens fan 5 cèntims de tot allò que té a veure amb el motor. Avui, els pneumàtics. I acabarem el programa parlant amb la Yasone Sánchez. Avui va de constel·lacions, com prendre el nostre lloc a la família i sentir-nos més lliures. De tot això parlem avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Esteu tots i totes convidats. I anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui parlem amb la Noelia García. Noelia, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres serà un dia càlid i pugen les temperatures. L'augment tèrmic serà més notable a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 34 graus a Manresa i a Vic, 33 a Sabadell, 32 graus a Igualada, 29 a Barcelona, 27 graus a Mataró i 26 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, la de Montornès, 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem a l'actualitat. Educació proposa un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats que mantenen la vaga. El departament i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant avui dimecres. El govern i els sindicats convocats de les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals que han servit per acostar posicions. Doncs així ho han dit. D'altra banda, la conselleria s'obre a compensar els xexenis retallats des de 2012, una altra de les principals reivindicacions dels sindicats convocats per les vagues. A la segona de les tres vagues previstes d'educació a tota Catalunya, que té lloc aquest dimecres, hi ha una altra aturada que es manté malgrat l'acostament de posicions entre el govern i els sindicats i la qual se suma a l'escola concertada, que ja va sortir al carrer el dia 12 de maig, però és la primera vegada que ho fa a tot el territori. L'escola concertada llavors s'adhereix a la vaga de docents i demana reduir la jornada lectiva. Reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de l'escola pública i que es cobreixin immediatament les substitucions i que es redueixin ràtios per atendre la diversitat de les aules. I els jubilats podran combinar feina i pensió, també com a autònoms. El Consell de Ministres ha aprovat la modificació de la jubilació flexible que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar jubilació i feines puntuals o a temps parcial es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de dimarts. Fins ara, els jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Doncs algunes de les modificacions que veiem a l'actualitat. Aquestes són algunes de les notícies que hem volgut destacar per a tots vosaltres. Continuem.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai com és el món de les papallones? Com són, com s'alimenten i es relacionen o s'adapten al medi? Al Pallars Sobirà hi ha el lloc perfecte on trobar resposta a aquestes i moltes altres preguntes sobre aquests insectes. A Ribera de Cardós, a la Vall de Cardós, hi ha el Museu de les Papallones de Catalunya. Hi va gent de tot el món per veure una col·lecció que té més de 4.000 exemplars i descobrir-ne un munt de curiositats. Hi ha papallones de tot tipus, fins i tot la més gran del món i una d'única que es va descobrir a Andorra. Per això és l'equipament ideal per conèixer les espècies que volen per Catalunya i la seva biologia, però també altres qüestions com el mimetisme, el dimorfisme sexual, geogràfic i estacional, com es relacionen amb altres insectes i amb l'entorn o la seva vida i costums. Més enllà de les papallones, en aquest museu també hi ha insectes invasors com el mosquit tigre o l'escarabat de la patata. Ja ho veieu, tot un viatge a través d'aquests petits éssers vius, que és el fruit de més de mig segle de recopilació, catalogació i estudi. Al Museu de les Papallones de Ribera de Cardós podeu descobrir durant tot l'any l'apassionant món d'aquests insectes. Podeu anar escalfant motors al web papallones.cat.

0: Doncs avui parlem de jugar a jocs, concretament un joc de rol, Magic the Gathering, amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. El proper 29 de maig, que està a tocar, a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik acollirà aquesta jornada de tallers per conèixer les normes bàsiques d'aquest conegut joc de cartes. La jornada està finançada amb els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i la participació és gratuïta. Bé, per això avui hem convidat dues persones. Per un costat, la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, i el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Bea Quintana, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: També tenim a l'altre costat el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Bon dia, Carles.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantada de saludar-te.
2: Igualment.
0: Anem primer amb la Bea, perquè els jocs de rol s'han incorporat al calendari d'activitats, als pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, que estan impulsats, ja sabeu, per al Departament Municipal de Participació Ciutadana. Bea, explica'ns com arriba aquest joc al Mas 30 Cosmos, perquè em sembla que inicialment la proposta Magic de Gathering havia quedat fora dels pressupostos. Explica'ns com ha estat aquest canvi.
1: Bueno, perquè de fet sí és cert que ells van estar a la cinquena posició dels resultats de l'assemblea, però l'activitat que quedava per sobre d'ells va renunciar a fer-ho per problemes personals. Estaven treballant amb ells, però per problemes personals d'un dels membres del grup, doncs em van comunicar que no podien seguir, que era impossible seguir, i llavors automàticament vam donar l'oportunitat, doncs, a l'activitat que quedava seguida, no?, que eren ells, els de Gathering. I llavors, bueno, ells encantats de poder tirar endavant la seva proposta i nosaltres encantats també de que finalment, doncs, veure la llum amb una proposta que era superinteressant i que no va obtenir els vots necessaris. Vull dir que la idea és aquesta, que quan una activitat cau, donem l'oportunitat a la següent.
0: Molt bé. Parlem amb el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Carlos, en què consisteix aquest joc de rol màgic de Gathering? Que no sé si ho dic bé, eh?
2: Sí, Magic de Gathering.
0: Gathering.
2: Sí, doncs aquest és un joc que és un joc d'estratègia, és un dels jocs de cartes més jugat a tot el món, i té fa molts anys, fa més de, bueno, moltíssims, ja des del segle passat, des del 1900 i pico, que crec que va sortir, es juga a tot el món. És un joc que està basat en l'estratègia, és un joc que és molt... és competitiu, però no és la seva base, la competició, sinó que és més un desenvolupament de l'estratègia, del pensament lògic. Has de crear el teu exèrcit, és una sèrie de jugues amb una baralla de cartes que pots personalitzar a la teva manera, i amb això doncs tens que desenvolupar tota una estratègia de joc per guanyar els teus contrincants. Hi ha diverses modalitats de joc, és molt variat, la veritat, hi ha moltíssimes temàtiques també, i és un joc que és força interessant.
0: Quines temàtiques? Parlem una mica, perquè si hi ha moltes modalitats, quines són les que més força tenen entre els seguidors?
2: Sí, la modalitat més jugada en tot el món és una modalitat que es diu Commander, que jugues amb una baralla de 100 cartes. Això ho explicarem tot, perquè la nostra idea és fer tallers i introduir-ho molt a la gent perquè coneguin des del principi com es juga. Llavors, el joc més jugat és aquesta modalitat que es diu Commander, on tu jugues amb una baralla de 100 cartes. Dintre de les 100 cartes hi ha diversos tipus, tens que confeccionar-te de la teva manera. I llavors, amb aquestes cartes és on tu crees l'estratègia. Es juga normalment en grups de 4 persones i és un tots contra tots. Llavors es va fent per rondes i vas jugant un torn cada jugador i vas presentant la teva estratègia de joc, i tens que anar, pues, tens una sèrie de vides i tens que anar traient-li les vides als altres, i els altres et van traient les vides a tu.
0: De 4 a 12 jugadors, has dit?
2: Sí, bueno, normalment les partides són de 4. Uh-huh. En aquesta modalitat. Després hi ha altres modalitats que es pot jugar, per exemple, un contra un, també, llavors pots jugar infinitat de persones, o es pot jugar també per parelles, dos contra dos, que és un mode que és cooperatiu, que a mi m'agrada molt, i es pot jugar això dos contra dos, però serien partides de quatre persones.
0: Suposo
2: més
0: que...
2: no perquè es fa molt llarg, si no.
0: Suposo que com a tots els jocs hi ha normes i que com que és una cosa nova que arriba a un torneig, doncs explicareu tot, no?
2: Sí, clar, exacte. La nostra idea és explicar des del principi i sobretot fer molt de focus. Nosaltres l'esdeveniment el dividim com en dues parts. Hi ha una part que hi ha una gent que ja coneix com es juga i coneix totes les regles, que sí que és veritat que segons es va endinsant en el joc les regles es van fer més... O sigui, hi ha moltes regles, però l'inici sí que és més bàsic. Llavors hi haurà una gent que estarà jugant directament en torneig, la Commander en aquest cas, i després nosaltres volem fer molt de focus en la part dels tallers. És a dir, la gent que no tingui, que realment no sap com es juga, no ha vist mai, no té ni idea, diguem-ne, nosaltres volem explicar les normes des del principi, les normes més bàsiques per començar a jugar. Li proporcionarem també el material perquè puguin començar, no tenen que portar res, només tenen que venir amb les ganes de jugar. I nosaltres els explicarem totes les normes més bàsiques. Sí que és veritat que després, clar, el joc, segons les modalitats i segons tu vas aprenent, cada cop es va fent més complexa. Però per començar a jugar realment amb quatre normes bàsiques pots començar.
0: Bé, i de fet serà a través d'aquesta jornada de tallers que tindrà lloc divendres 29, que durant tota la tarda es podrà aprendre a jugar, no? Bé?
1: Sí. Hola?
0: Val, Bea. Doncs...
1: Hola, que em sents?
0: Sí, bé.
1: Ah, vale, vale, d'acord.
0: Dic doncs... que això, que ens pots explicar una mica en què consisteix aquesta tarda, aquesta jornada de tallers que heu preparat amb els Mas 30 Cosmos.
1: Sí, de fet, mira, ells estaven molt a gust a l'Sputnik, és l'espai en el qual ells també de manera informal ja es anaven trobant i van suggerir que fos aquest l'espai. Llavors aquí farem una tarda en la qual hi haurà diferents nivells, hi haurà el nivell inicial, que aquest és, doncs, l'objectiu és aquest, introduir a gent nova en aquest món dels jocs de rol, i la idea és aquesta, començar des de l'inici, explicar les normes i acompanyar en tot moment a les persones que vulguin introduir-se, no? I després també hi haurà un nivell una mica més avançat per gent, doncs, que ja juga i que vol aprofitar aquesta tarda de joc compartit, i llavors, bueno, doncs s'organitzaran per nivells, no? La idea és que durant tota la tarda es puguin fer, doncs, diferents partides, no? I sobretot això, ells s'han preparat molt bé amb el tema, doncs, de tindran material gràfic per explicar, hi hauran com tallers didàctics perquè la gent es pugui enganxar a aquest joc tan xulo.
0: Bea,
1: digue'm.
0: Tu t'enganxaràs?
1: Això també requereix que tinguis temps. Llavors, jo estaré allà i sí, la idea és prestar molta atenció perquè em sembla molt... Em sembla una proposta molt interessant el fet de jugar a jocs de rol. És una proposta que aposta per la comunitat, per fer comunitat, no? Per treure'ns de les pantalles, no? I d'aquest món digital, i que
0: sí.
1: Tot el que siguin jocs de taula em sembla una proposta interessantíssima i que fa falta també, sobretot entre el jovent, no? Que estan molt enganxats a les pantalles i al món digital, i aquesta és una proposta superinteressant que penso que pot donar una alternativa molt xula en aquest jovent.
0: Suposo que la tècnica de participació ciutadana més o menys ja té una lleugera idea de si hi haurà molta participació.
1: Bueno, això també... Hem començat la publicitat fa poquet. Sí que és cert que, bueno, ja tenim alguns contactes de gent, fins i tot d'altres pobles, que també s'han
0: interessat. Molt bé.
1: I gent d'aquí, del municipi, no? I, bueno, la idea és aquesta. No et puc dir un número, perquè això també la gent s'apunta a última hora.
0: Clar.
1: Això també és una cosa que...
0: Però sí que és veritat que a Montornès hi ha afició al joc de rol, oi?
1: Bueno, sí, de fet ja hi havia una entitat anteriorment que ja jugaven, després es van dissoldre, diguéssim, però bueno, jo penso que hi ha una tradició i això farà que també doncs puguem trobar més gent, no? Al final no és la gent que vingui, sinó és la gent que pugui enganxar-se i pugui anar ampliant aquesta comunitat, no? Vull dir que pot ser que sigui un grupet, però si va mantenint-se i va consolidant aquest joc, segur que la comunitat anirà creixent.
0: Molt bé. Carlos, sí que és veritat que hem parlat que això sorgeix dels Mas 30 Cosmos, però des de quina edat, a quina edat es pot començar a jugar a jocs de rol, i concretament aquest, el Gathering, i fins a quina edat?
2: Sí, això és un tema que volia comentar, perquè nosaltres el joc és un joc que es pot començar a jugar des d'una edat molt temprana. És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys, que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. Juguen homes, juguen dones, juga gent més gran, juga jovent, juga tot tipus de gent, perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea sempre com una comunitat, entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes, li ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada. I és un dels motius, per exemple, per els quals jo em vaig enganxar realment, perquè quedes amb els teus amics, quedes amb gent, ve gent nova, i tu estàs jugant tranquil·lament i pot passar algú que coneix el joc i es pot posar a jugar sense cap problema. Llavors, això és una cosa que nosaltres, aquesta inclusió de tot tipus de gent, d'edat, de tot, a mi és una cosa que ens agrada molt. I és el que més fomentem, realment.
0: I quan pot durar una partida?
2: Això depèn molt de la modalitat, però normalment, si és una modalitat aquesta típica que són 4 persones, pot durar entre una hora i 2 hores, pot ser, per partida. Però depèn moltíssim, perquè depèn moltíssim del nivell dels jugadors, depèn també de la modalitat de joc, però bueno, pot estar per aquí, més o menys.
0: A l'acabar aquests tallers, on d'alguna manera expliqueu com es juga, suposo que tothom podrà jugar,
2: sí,
0: però també
2: sí.
0: Hi ha un torneig express. Això també serà per principiants?
2: Sí, la nostra idea és, perquè clar, si tu vas a algun lloc, vas a un lloc a aprendre a jugar alguna cosa, m'imagino que vols jugar, òbviament, a part d'aprendre, que està molt bé aprendre, però després pots participar. Llavors el que volem és fer un taller molt ràpid on la gent conegui totes les normes, s'impliqui, conegui el tipus de cartes i tot, i després ja començar a jugar, i que la gent pugui gaudir realment, perquè realment com aprens és jugant. Perquè és quan et sorgeixen tots els dubtes, però també és quan tu passes bé, perquè comentes amb la gent i és diferent. Nosaltres tenim un grup de voluntaris en el qual hi ha gent jove, per exemple, hi ha nois de 15 a 16 anys també que ensenyaran també, i jo també estaré al davant del tema dels tallers. Llavors, perquè tothom es pugui sentir bé, vull dir, perquè no volem tampoc que vingui el millor adolescent i es trobin que els que ensenyen tenen 50 anys o a la inversa.
0: Que hi ha de tot, no? Que hi ha de tot, que tothom practica de totes les edats, ens has dit.
2: Hi ha de tot. Nosaltres quedem a Sputnik gràcies a la col·laboració de la Bea i de Montornès, que ens van cedir aquest espai. Quedem a Sputnik molts caps de setmana i hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent des dels 15 anys fins als 60 jugant. I ens coneixem tots i no hi ha cap problema. I jugues al mateix nivell i no hi ha problema. També tenim una manera bastant senzilla, bueno, d'establir quin és el nivell de la gent, i llavors ja organitzes les partides també en funció del nivell, perquè ningú no se senti desplaçat ni senti que no està gaudint, perquè la nostra idea és que vinguin, aprenguin, gaudeixin i aprenguin i vegin com és aquest joc i s'enganxin, clar, és la nostra il·lusió.
0: És la idea, clar, de crear aquesta comunitat. Bé, les inscripcions no són imprescindibles, però es recomanen.
1: Sí, bueno, el que vam dir és això, que ells tenen la capacitat d'encabir gent que pugui venir al moment, però sí que sempre va, ja sabem que ajuda, no? Llavors, en aquest sentit, a la pàgina web, a la notícia de l'event, ja veureu que hi ha un cartell amb un QR, i doncs l'escanegeu i us podeu inscriure. També hi ha un telèfon, que és un grup de WhatsApp, en el qual també pots inscriure't. ¿vale? Si vols, puc donar el nom i el número de telèfon, i si no, que visitin la web i que... També pel poble s'han penjat uns quants cartells, vull dir que també ho podeu veure, però si vols...

0: 42.
1: Molt bé.
0: Vale, i esperem que us animeu, i si per un despiste no us apunteu, doncs vosaltres el divendres a les 5 podeu aparèixer per l'Espugnic i sereu benvinguts i benvingudes.
1: Doncs més facilitats, impossible. El Carlos Ruiz, no sé si vol afegir alguna cosa més, convidar la gent. Carlos.
2: Sí, bueno, només això, el que hem parlat una mica, i convidar la gent a que s'apropin, que descobriran que és un món molt entretingut. A més, a tothom en general li agrada tot aquest, el món de la fantasia, de la màgia, dels dracs, de tot això. Està molt de moda, llavors que vinguin, passaran una bona estona. Som una colla de gent que, molt agradable, que el nostre objectiu és gaudir. I això, que vinguin a l'Espugnic a les 5 de la tarda el divendres.
1: Doncs per mi ha estat un plaer, com sempre, Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, gràcies per atendre la nostra trucada. I Carlos Ruiz, igualment, encantada de conèixer-te i a gaudir d'aquesta proposta que arriba per primera vegada amb els Mas 30 Cosmos. Hi haurà més edicions i esperem que aquesta primera sigui un èxit. Gràcies a tots dos.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
3: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Radio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Doncs són les 10 del matí, 54 minuts, a punt d'arribar a les 11. Avui és dimecres 27 de maig. Què tal, com esteu? Bé? Sí? Doncs va, vinga, ventilador en marxa i la música que ens acompanya. I, per cert, les notícies a tocar a les 11, els companys de l'Aixal. De seguida tornem, perquè avui parlem de motor i parlem de rodes de cotxe i de moto. I parlem també de teràpies alternatives, constel·lacions amb la Yasone i la Montserrat Caballero. No marxeu! Fins ara!

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7, la marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
1: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol, a la Pobla de Mafumet, i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
4: Tenim treballadors amb 45 anys de torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
3: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
1: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionat amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
2: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
3: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
4: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
5: No, sisplau, quin fàstic.
6: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Agència Zim.
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat.
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: I després de constel·lar-nos, nosaltres ens acomiadem, ho deixem aquí. Sí que és veritat que la programació de Ràdio Montornès continua a les 24 hores i també és veritat que ens podreu escoltar de matinada. Una nova oportunitat que teniu per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Que passeu una molt bona tarda de dimecres i demà, Miquel, tornem.
2: Doncs sí, demà tornem a estar aquí amb vosaltres. Que passeu doncs, molt bona tarda.
1: Això, a gaudir, no? Tens plans avui?
2: Avui no.
1: Avui no?
2: Avui no.
1: Toca descansar.
2: Intentarem, Núria, a veure
1: Vinga,
2: si podem.
1: Vinga, que ja t'ho has guanyat. Doncs demà més tornem a primera hora i amb vostès, amb tots vosaltres, compartirem matí amb cinema i amb la tècnica de normalització lingüística que demà comparteix amb nosaltres una estoneta aquí parlant de català. Però això serà demà. Bona tarda i fins

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han tingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té intencions de convocar eleccions anticipades malgrat les investigacions judicials que afecten a hores d'ara al seu partit.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Sobre el cas Plus Ultra, en la investigació que apunta José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reiterat el seu suport i ha defensat la presumpció d'innocència. I Sant Feliu de Llobregat acollirà la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creixerà un 31% respecte a l'any passat. Ens amplia aquesta informació la Conxi Esteve, de Ràdio Sant Feliu.
3: Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
4: El canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població. De fet, la MIB calcula que un 16% dels habitants de l'àrea metropolitana és especialment vulnerable a la calor.
1: I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de Catalunya. A hores d'ara, les mobilitzacions se concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i Barcelona, a l'espera d'una nova reunió que tindrà lloc aquesta tarda. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, són moltes. La majoria de les incidències s'estan detectant a l'AP7, com a Sant Julià de Ramis, a Roca del Vallès, Vilablareix, Vilaseca, Altafulla i també en autovies, com la 2 a Lleida i la 7 a Tarragona. Pel que fa a la resta d'incidències en mobilitat, una variant, la B20 a Barcelona, una altra a la C25 a Arbúcies i una tercera a l'A2 al Bruc, deixen un carril tallat en cada via. A banda també hi ha retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès.
0: Notícies en xarxa.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
1: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit, al carrer Ferrat de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per, presumptament, haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
4: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
4: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
5: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que hi vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
4: Tenen per objectiu evitar riscos a mig milió de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
4: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
1: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
6: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
7: I cop d'ullar el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes, pel que fa al dijous. Un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana Maria Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
1: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
4: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
1: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a un a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a la PC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
1: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts de la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública i per això estem. Defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
1: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
5: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge, amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
4: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
4: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
1: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una cinquantena de petits comerços.
4: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
1: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
24: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
24: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Notícies en xarxa.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
3: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: I preocupació al Maresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir al carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
1: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així, com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení. Ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial. La Societat en futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Tots els marroquins roben.
14: Ens treuen treball.
15: Com a trans et veuen com un monstre.
16: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
17: Aquest amb un trastorn mental és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràcit. Marimacho.
31: Existir sol.
32: Puto mono. Té a menjar plata.
33: Monstre. Tot això és obvi. Aturem-lo.
34: Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
35: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
3: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
14: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
14: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
18: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
14: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
14: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís pel Palau Solterra.
1: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
26: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
14: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
14: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
6: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
14: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
7: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
14: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
14: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
1: Mentrestant, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant i moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
9: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
10: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
8: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya central s'han concentrat a Granollers, ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits de la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
11: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
12: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
11: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
1: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
21: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
20: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
22: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
18: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
22: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
14: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
1: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
14: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
13: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
14: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
15: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
16: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
15: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
23: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
17: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
4: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
3: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
14: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
5: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
14: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
14: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
1: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
14: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
1: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb la

0: Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
1: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
2: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
1: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
1: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Emergència, sí?
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.

0: aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
1: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis passats i ens anirem.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Sal, al Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11 d'A. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un

0: tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
1: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
2: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'ex líder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Osca serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Osca pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
1: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com està anant la setmana? Vinga, va, que ja tenim aquí una nova tarda a Ràdio Montornès amb informació, entreteniment i divulgació fins les 6 en punt, com ens trobem sempre de dilluns a divendres aquí a La Intersecció. Si no us voleu perdre res, sabeu que ens podeu escoltar en 91.2 de l'FM, també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també, per què no, al canal de la tele. Podeu posar-nos allà a casa i mentre esteu fent qualsevol coseta, doncs també escoltar La Intersecció, la ràdio, tot el que us tenim preparat per aquesta tarda. Sabeu que parlo en plural perquè mai estic sola, sinó que a més de comptar amb la redacció tenim també a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs?
2: Bé, una mica calorat, eh?
1: Sí, una mica. De fet, s'escolta allà com... Crec, no sé si s'arribarà a escoltar, però tinc el meu ventilador aquí demà, sí. Perquè, clar, aquí estem sense aire i la peixera és literalment gairebé una peixera de vidre i tota la ràdio fa molta caloreta. Ja sabem que aquests sí. Dies ens hem de cuidar. Molta aigua... Ventiladors, sí. Aire condicionat, sí, fins i tot.
2: Potser, bueno, hi ha aquí un posat de redacció també, espero que no s'escolti gaire de fons, però així, com a mínim, no morim en l'intent, eh?
1: Coses del directe, tu, exacte. Més natural que això, que hi ha? Segur que molts i moltes esteu igual, amb el ventilador posat o amb l'aire. Doncs nosaltres també ens fem companyia en aquesta onada de calor que sembla que encara ens queden uns quants dies, eh?
2: Bueno, doncs intentarem tenir paciència, no?
1: Clar, quin remei això és, anar per l'ombreta, vestir fresquet, beure molta aigua,
2: sí.
1: I ja està, i afrontar el dia amb alegria.
2: Exacte, i en aquests moments és quan nosaltres diem que a vegades fa una mica de ràbia de prefereixo la calor que el fred, eh?
1: Sí, bueno, jo igualment continuo preferint la calor, eh?
2: I alguns estan maleint des de casa com dient no sí. Puc més de calor.
1: Ja em sap greu, però això sí que no és culpa nostra. Podem preferir-ho, exacte, o no, però el temps que passi ja ens agradaria poder-ho controlar, eh? Bueno, doncs continuem aquí a La Intersecció un altre dia més amb vosaltres i tenim un nou programa preparat amb un munt d'informació. Avui, dimecres, parlarem ja de plans de cap de setmana i de plans que tindrem aquest cap de setmana també, com el Vespreig Remember que ens proposa la colla de Diables i Drac de Montornès, que ha preparat una tarda amb música, amb festa, el dissabte a la plaça de Papi Casan, a la plaça Joan Miró, eh? Que tenim aquí al costat de l'escola Sant Sadurní, aquesta plaça de Joan Miró, on podrem escoltar música dels anys 80, 90, 2000, per tots els gustos.
2: Home, més preig en tota regla, aquesta,
1: total,
2: eh?
1: Total, clar que sí, des de les 5 de la tarda... Per si us agradi allò anar just després de la migdiada, fins a les 12 de la nit.
2: Home, potser a les 5 de la tarda fa una mica de caloreta, no?
1: Potser fa una mica, però no passa res perquè han posat una barra, posaran una barra i vendran coses fresquetes, també.
2: Tenen tot pensat, eh?
1: Tot pensadet. Avui escoltarem a la presidenta de l'entitat que ens presenta aquesta trobada més festiva de l'associació de la colla de ball de Diables i Drac de Montornès. També avui escoltarem a la cantant italiana Les, que estarà per primer cop en concert aquí a Barcelona. I ho farà per presentar el seu primer treball discogràfic titulat Loveless, així com juntant la paraula amor amb el seu nom. I qui parlarà amb ella? Doncs el Miquel Zafra, el nostre company. Avui és dimecres i això vol dir que tenim una nova entrevista musical i avui coneixerem com sona el treball discogràfic de Les. A banda de tot això, doncs aquesta setmana estem en la setmana sense tabac i avui volem donar consells i parlar sobre aquesta droga que tanta gent consumeix i a fer una miqueta de conscienciació, de donar informació, fer divulgació sobre el tema. I ho farem amb la referent del tema d'aquí, del CAP de l'Institut Català de la Salut, el CAP de Montornès, l'Alicia Martínez. I també parlarem del reconeixement que ha rebut l'Ajuntament de Montornès de l'Administració Oberta de Catalunya amb motiu de la seva maduresa digital. Ha estat amb Llinars al top 1 d'aquesta classificació d'aquests reconeixements que otorga l'Administració Oberta de la nostra comunitat. Així que avui en parlarem per saber què és això, com han aconseguit aquests premis i quins són els reptes digitals a futurs que s'enfronta l'Ajuntament. I tot això, nosaltres comencem, com totes les tardes, a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A Montornès es faran diverses activitats. La primera d'elles serà la lectura del manifest institucional a 9:45 del matí als Jardins de Nativitat Llarza Planes. Des d'allà es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Per tancar el dia, a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i compartir alguns consells d'estil de vida saludable. La campanya està treballada amb veïnes de Montornès de diferents edats i procedències a través de dos tallers. Amb aquesta imatge es volen crear uns referents propers per a la ciutadania. Així ho ha dit la tècnica de Feminisme i Diversitats, José Gómez.
3: Un dels objectius també és que hi hagi referents, no, de dones que practiquen esport, que l'esport no ha de ser, no, de practicar esport a nivell competitiu, sinó també a un nivell, doncs això, més de comunitat, més d'un espai, més d'autocura de les dones. No? Moltes ens deien això, que era com el seu espai, com el seu moment, com una estona, no, quan queden per practicar esport, o a vegades per sortir a caminar. És un espai com de, això, de desconnexió, però de connexió amb unes altres. Llavors, una mica amb tot això que va sortir al taller, hem creat la campanya.
1: També demà, i dintre de la campanya, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades. Un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació al decoupage. Les sessions a càrrec de l'artista Ricard Beramazán són gratuïtes i requereixen d'inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. La Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfaltat a la BB-5001 al seu pas per Montornès, és a dir, a l'avinguda de l'11 de setembre. Per aquest motiu es poden produir afectacions en el trànsit a causa de talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada entre l'avinguda de Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua, la creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes de la Mare Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer de Sant Lluís, que ja està fet. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda de la Llibertat. Divendres, el Centre Juvenil Sputnik acollirà la jornada Magic the Gathering, dedicada al joc de cartes amb el mateix nom. L'activitat s'emmarca en els pressupostos Més 30 Cosmos. Des de les 5 de la tarda es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i posteriorment se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Carlos Ruiz, un dels impulsors de la jornada, ha destacat la comunitat que es crea al voltant d'aquest joc.
4: És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. Juguen homes, juguen dones, juguen gent més gran, juguen jovent, juguen tot tipus de gent. Perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea com un, sempre com una comunitat entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes i ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada.
1: La inscripció no és imprescindible, però us recomano afegir-se al grup de WhatsApp a través del codi QR que trobareu al cartell de l'activitat. Participar-hi és gratuït. I amb l'última cosa, amb la que és heu de quedar és que els joves de Montornès encara estan a temps d'apuntar-se a les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi ha sortides i tallers de diferents àmbits que podeu consultar al web joventut.montornès.cat. A més, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
5: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Espugnic pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Espugnic, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
1: El termini de preinscripció per les activitats finalitzarà el 2 de juny. A l'endemà es realitzarà el sorteig del qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025. Montornès ha empatat en aquesta primera posició amb el municipi de Llinars del Vallès i confirma la seva progressió en la millora dels seus indicadors de relació digital amb la ciutadania. Des de l'any 2021, l'Ajuntament es manté entre els 10 primers de Catalunya. Precisament, el regidor de Comunicació i de TIC i Municipi Digital, Jordi Delgado, ha remarcat aquesta progressió i s'ha mostrat satisfet del reconeixement obtingut.
6: Nosaltres hem fet aquest procés de progressió. Tenim diversos reconeixements de l'Administració Oberta de Catalunya i del Consorci Local Red en aquest índex de maduresa. Per tant, jo el que valoro és, primera, molt positiu d'estar en el top 1 i, per tant, haver sigut de tota Catalunya, doncs, el municipi, juntament amb Llinars del Vallès, que entrem en aquest reconeixement, perquè indica que Montornès està assolint una maduresa digital de tots els serveis que posa a disposició en els índexs de transparència, en la gestió de la informació que fem.
1: L'Administració Oberta de Catalunya atorga els reconeixements en base al seu índex de maduresa digital, que es determina a partir de l'anàlisi d'ús d'indicadors objectius, de les dades d'ús dels serveis de l'Administració Oberta i de l'anàlisi dels webs dels ajuntaments i consells comarcals. El regidor, en declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que la puntuació de Montornès ha estat més alta aquest any perquè han ajustat els indicadors de l'Info Participa, un informe de transparència. L'escoltem.
6: Hi havia una cosa que se'ns anava quedant pendent en els últims anys, que era l'Info Participa, que és un informe que fa de transparència a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha esdevingut un cert referent. Nosaltres ja complíem altres índexs de transparència dintre del que és la llei de transparència, i això hi ha una graduació, no?, de puntuacions. En aquest cas, en l'Info Participa teníem penalització de puntuació perquè hi havia una part de la informació de la pàgina web i dels indicadors que no s'estaven reportant en la mateixa manera d'avaluar que tenia l'Info Participa. Llavors, recentment, també tot l'equip que estem preparant l'evolució de la pàgina web han començat a organitzar continguts també perquè l'Info Participa pugés aquesta puntuació. No? Està dintre dels 30 indicadors, però estàvem potenciant altres aspectes, no? Com pot ser doncs, tots els serveis de carpeta ciutadana, de registre, de tauler, de tots aquests serveis que la ciutadania i les empreses al dia a dia sí que fan servir.
1: Delgado ha reconegut que la maduresa digital està en constant procés de transformació. Per això ha identificat quatre reptes que afronta el consistori. Una nova web municipal, la incorporació d'eines d'intel·ligència artificial, la integració de la carpeta ciutadana única i la ciberseguretat.
6: El pla de treball que tenim és una nova pàgina web amb el suport de la Diputació, que això estem treballant-ho. La idea d'incorporar doncs, eines d'intel·ligència artificial no només en lo intern, sinó que facilitin també la cerca d'informació a la ciutadania. I després, de la part dels serveis, el que sabem segur és que volem treballar en la integració de la carpeta ciutadana única, que això facilita que tant siguin tràmits amb la Generalitat, amb l'Estat o l'Ajuntament, tota la informació es concentra. Llavors aquest també és un factor de treball important perquè s'ha creat també una eina per això. No? Llavors és una mica aquest procés constant de transformació, de treballar lo intern, treballar també el servei a la ciutadania i millorar també la comunicació i la transparència. Sabem que hi ha aspectes com l'esquema nacional de seguretat, que és un aspecte molt complex, que tu has de també doncs, proveir-te d'eines de protecció sobre la ciberseguretat, i hi ha tota una sèrie d'especificacions que has de complir, i aquest és un dels grans objectius que tenim. Tenir la certificació per part de l'Agència Estatal de Ciberseguretat conforme complim l'esquema nacional de seguretat. Aquest seria un dels grans objectius a assolir en el menor temps possible.
1: Des de l'any 2021, l'Ajuntament de Montornès es manté entre els 10 primers de Catalunya. Destacat l'any 2023, en què es va aconseguir enfilar fins al top 3, i ara, el 2025, que encapçala la classificació.

I abans de continuar amb la informació de Montornès, anem amb una mica més de música. A més, avui comencem amb molt bon rotllo, bona energia, una cançó animadeta i novetat de la setmana també, de Caigo i Timinski, espero haver-ho dit bé. Ja sabeu que Caigo és un DJ que ens agrada molt aquí a la intersecció. Doncs té nova cançó i es diu Heaven on Your Mind.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Posem una mirada al cap de setmana perquè aquest dissabte la Colla de Diables i Drac de Montornès ens proposa un vespreig a la plaça de Joan Miró. Serà una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000 per tots els gustos. Per assistir-hi no hi fa falta cap reserva prèvia. La presidenta de l'entitat, Coral Gascón, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès, on ha explicat que també posaran una barra per poder continuar organitzant altres propostes pel poble. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Catxan.
2: Tindrem una barra a preus populars, com el fem sempre, i després doncs, farem frankfurts, que també seran econòmics, però frankfurts o frankfurts vegans, per qui sigui vegà.
3: Heu pensat en tot.
2: Ah, sí, clar, no, és que al final... Llavors així tothom podrà sopar i gaudir de la festa al llarg de tota la tarda, perquè comencem a les 5 i estar-s'hi fins a la nit, perquè finalitzarem doncs, cap allà a les 12, més o menys.
3: Unes quantes hores per poder gaudir de la música d'aquest festival Remember. Explica'ns una mica, serà concretament a la plaça Joan Miró?
2: Sí, correcte. Serà a la Joan Miró, ja tenim pensada una petita decoració per ambientar una mica la plaça i començarem doncs, amb música més, una miqueta més suau, més tranquil·leta i anirem pujant, però tot serà música doncs, això, dels 80, dels 90 i principis del 2000, que anirà sonant també una mica barrejada per no fer només amb blocs i que així tothom pugui gaudir de la música que li agrada en tot moment.
3: Coral, hem dit que l'entrada és gratuïta, amb la qual tothom pot apropar-se a la plaça i gaudir d'aquesta proposta que organitzeu, oi?
2: Correcte, sí. És totalment gratuït. Pot venir tothom, qui vulgui, grans, petits, mitjans, més grans, més petits. Totalment obert a tothom i tampoc fa falta ni consumició mínima ni res. O sigui, l'important és venir i gaudir tots plegats i passar la tarda i el vespre del dia del dissabte, d'aquest dissabte, dia 30.
3: Aquest dissabte, dia 30, que ho tenim a tocar ja, eh?
2: A tocar, ja està aquí. Ja estem ultimant els últims detalls. Amb el DJ ahir vam estar fent una sessió completa per ultimar els detalls i saber aviam quins temes ens agradaria començar, amb quins acabar, perquè volem fer també algun petit espectacle o algun petit gag, espectacle no, més bé un petit gag, perquè la tarda es faci més amena per tothom.
3: Ja ens has desvelat que tindrem un DJ que punxarà música dels 80, dels 90 i del sí. 2000. La tria musical ja ho teniu clar?
2: Sí, correcte. I... podem escoltar des de la El Will Survive, passar la Macarena, passant per el Tiburón o el Cantó del Loco, una miqueta, ja et veus?
3: Molt variat.
2: Una miqueta de tot, sí.
3: Perfecte.
2: L'último de la fila, sí.
3: Que guai. Doncs tothom cap a la Joan Miró, que es quedi petita aquest dissabte a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. Queríeu festa? Pues aquí tenéis festa, aquí festa. Remember. Teniu tot ja organitzat?
2: Ja estem... Sí, mira, ara vinc justament de fer les últimes compres, però sí, ja ho tenim tot. Només fa falta arribar el dia de l'acte i muntar-ho.
3: Convida això als veïns i veïnes de Montornès que vulguin assistir.
2: De Montornès, de fora, de tot arreu. De tot arreu, omplir la plaça, passar-nos-ho bé i estar saltant, cremant, ballant i refrescant-nos amb la nostra barra perquè farà caloreta i farà falta fer refrescos.
3: I hem de recolzar totes aquestes propostes perquè la finalitat al final...
2: És cultura.
3: És fer cultura i aprofitar doncs, mitjançant aquestes festes, recaptar també calés per poder tirar totes les vostres activitats cap endavant,
2: clar.
3: No?
2: Sí. Clar, intentar autofinanciar-nos el màxim possible i que l'Ajuntament que sí que ens doni un cop de mà i tot, però si podem autofinanciar-nos una miqueta, doncs ho podrem fer tot més gros i més bé i més apte per tothom.
3: Coral Gascón, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies a vosaltres.
3: I fins dissabte.
2: Fins dissabte. Us esperem a la plaça.

I avui ha arribat el dia, ja que estem parlant de música, de repassar el nou disc de Nil Moliner, que ja portàvem diversos avançaments, com aquest que estem escoltant, de Tu Cuerpo en Braille. El disc es diu Nexo i totes les cançons se porten davant Nexo 01, Nexo 02 i el títol de la cançó. Sens dubte, la primera cançó que vam conèixer, aquesta, Tu Cuerpo en Braille, ho ha patat moltíssim i és amb la que comencem avui el repassament

Això és un altre disc, una altra cançó, volia dir, del nou disc de Nil Moliner, Nexo, i és l'única col·laboració que trobem dintre de les 10 cançons que hi ha dins d'aquest nou àlbum. És una salseta així, a mi m'ha encantat, la veritat, entre alegre, bueno, és entre alegre, no, és que és molt alegre, perquè jo diu el títol, ja no estoy triste, i és una col·laboració amb Dollar Sedmoney, que anem a escoltar.

0: Young.
1: I acabem el repàs per Nexo, el nou àlbum de Nil Moliner, amb la cançó que té en català, perquè també canta el nostre company en català. Ja podeu escoltar el disc a totes les plataformes, que de fet va haver una mica de rebombori, perquè es veu que es va publicar amb una maqueta que no havia de sortir. Bé, està tot arreglat, ara esperem que anunciï gira, que jo l'he vist en concert i la veritat és que us recomano moltíssim, tota la banda té molt bona energia. Amb Bona nit, acabem el repàs pel nou disc de Nil Moliner, Nexo.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Continuem amb més informació avui a la intersecció perquè ens trobem en la setmana sense fum i és per això que hem parlat amb l'Alicia Martínez, referent del tabac del Cap de Montornès, sobre què és el tabac, quins efectes té sobre nosaltres i com podem deixar-ho. L'escoltem aquí a Ràdio Montornès.
2: Té el component, el principal, que ens fa que ens enganxem, no? Que sigui una droga, és la nicotina, perquè és la que crea la dependència. Aquest és el component més important, però tenim infinits components, de 1000 i pico components, tots de... Déu-n'hi-do. Té irritants, així a terme gros, a gros modo, tenen irritants, que són les que ens fan produir la tos i el moc, i també tenen el monòxid de carbó, que és el que crea el fum, i aquest és el que ens fa també en el pulmó crear el càncer, i tenim moltíssims components, tenim reticides, tenim verí per tota banda,
1: de totes les maneres. D'aquests 1000 i pico, bo no hi haurà cap.
2: No hi ha res. Llavors, què ens passa? Que quan nosaltres fumem ens enganxem, però per què ens enganxem? Perquè la nicotina ens crea aquesta dependència. Quan nosaltres fumem, els receptors del cervell on va la nicotina genera dopamina, la dopamina és, ens crea plaer, ens fa sentir bé i ens dona una falsa tranquil·litat, i és el que ens fa que ens enganxem, perquè clar, puja els nivells de dopamina, ens sentim bé, quan baixen necessitem una altra cigarreta.
1: Tot això ho ha de tenir molt clar, tot el que deies, la gent que fuma, però clar, què passa amb els que no fumem però convivim amb gent que fuma, no? Què passa amb els fumadors passius? Tots aquests components que parlaves, de l'Alicia, també arriben a la resta de gent que conviu amb aquest fum?
2: Sí, evidentment. Els fumadors passius, com diu la paraula, són passius, però ells estan afectats igual que un fumador. Evidentment, el consum del tabac depèn molt de... el perjudici que suposa, depèn molt de el tipus de calada que tu dones, la inhalació que tu fas, el número de cigarretes i els anys acumulats, no? Evidentment, una persona que no és passiva no li va directe de la mateixa forma, però sí que està exposat perquè el fum està en l'ambient. I en els espais tancats, que pensem que a vegades no hi ha problema si ens posem sota d'una campana, a la cuina o... els cotxes, que això afortunadament ja cada vegada es fa menys, però aquesta forma de fer que fins ara era normalitzat, doncs persones que per exemple tenen un asma o que tenen o les embarassades, per exemple, que són persones que són molt vulnerables, no? O els nens, no? Que sobretot els nens, més ja no solament per l'afectació física, sinó també la psíquica, no? Que comencen a tenir uns conductes i uns hàbits que realment, nosaltres sense adonar-nos compte li estem transmetent, no? Els fumadors passius estan exposats, evidentment, igual que els fumadors actius.
1: S'ha de tenir consciència en això, perquè un tria, no?, amb el seu propi cos, però amb la resta doncs hem d'anar en compte. Sí. Quines malalties, conseqüències pot tenir fumar? Perquè ens ve molt de primeres a tot el que és pulmó, no?, sistema respiratori, però la llista és una mica més llarga.
2: Bueno, clar, mira, el tabac mata. I com el tabac mata i ens afecta a tot tipus d'òrgans, no és solament el pulmó, que la gent pensem, clar, és inhalat i aquest fum va al pulmó i d'aquí s'ha acabat i ja no. El tabac passa al sistema... Pensa que el monòxid de carboni, per exemple, té molta afinitat amb l'hemoglobina. L'hemoglobina està... és component de la sang i pensa que ens redueix moltíssim els nivells d'oxigen en sang, per exemple, no? Ens afecta el sistema circulatori, ens afecta el pulmó, ens pot produir càncer de tota mena d'òrgans, ens pot produir càncer al cap, al coll, a la llengua, a la boca, a la bufeta. Pensa que també es filtra i la bufeta rep molt. Podem tenir molts problemes cardiovasculars, podem neurològics, amb les dones poden haver-hi problemes de fertilitat, pot haver-hi, per exemple, després en la menopàusia, doncs, avançar-la, pot provocar osteoporosis, poden tenir problemes d'artritis, o sigui, és que ens afecta tot el sistema.
1: Jo he dit una llista una mica més llarga, no, és molt llarga.
2: Sí, és molt llarga,
1: De fet, és que el que ens diuen és que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i que, a més, és evitable.
2: Bueno, clar.
1: Que és tan fàcil, no?
2: Ningú et posa un cigarro a la boca, no? Clar, però sí que hi ha molt d'interès en aquestes grans multinacionals, hi ha molt d'interès de que hi hagi enganxa, perquè, clar, aquí tenim
1: un negoci
2: molt, molt, molt assegurat, no? Per això, ara que hi ha més consciència, que tots estem intentant lluitar molt contra la cigarreta, la convencional, han començat a sortir dispositius de tota
1: clar,
2: mena.
1: Ara anava per aquí, no? El tema del negoci que comentaves s'ha vist molt clar, sobretot amb el bon màrqueting que estan fent, amb els vapers, per exemple.
2: Bueno, els vapers a mi em fan tremolar, perquè els vapers encara no tenim molta evidència científica, però sí que és veritat que els vapers sabem ja que afecta molt a risc coronaris i cardiovasculars, etc. Llavors, tenen molts components que no coneixem, ens venen el dispositiu com algo no nociu perquè no tenen nicotina, no és cert.
1: I no tots, tampoc.
2: Clar, hi ha components, tens l'opció amb els vapers de fumar amb nicotina i sense nicotina. El sense nicotina tampoc és saludable, perquè el sense nicotina també té components que són irritants. Tenim un risc molt elevat perquè venen uns dispositius que són molt atractius visualment i la gent jove s'està enganxant molt ràpidament als vapers i aquí tenim un perill perquè ja, independentment de que tingui o no tingui nicotina, els components que no tenim controlats i que afecten, però que a més estàs aprenent a agafar un hàbit no saludable. S'està demostrant que fumadors de vaper, tot i que no tingui nicotina, acaben fumant. Perquè agafes des de més jove conductes i hàbits, no?
1: Doncs, sabent tot això, tots aquests efectes, Alicia, som una persona fumadora i hem decidit que sí, que volem deixar de fumar. Quines serien les primeres passes? Quins consells donaries?
2: A veure, el primer de tot, felicitar-te. Si tu decideixes deixar de fumar, és el millor regal que et pots fer a tu mateix. Nosaltres com sanitaris en el centre oferim un seguiment durant un any a aquesta persona. S'ha de fer en principi una entrevista per saber on estem i d'on partim.
1: Sí, seria en el CAP, no? Primer dir,
2: sí,
1: vull deixar de fumar.
2: Sí, en el CAP nosaltres oferim un seguiment durant un any. El sistema més o menys normalitzat, jo, si una persona ve i vol deixar, el primer que faig és ni molt menys li dono la medicació d'inici, perquè no és la forma, penso, correcta. Pensa que a part dels fàrmacs que ens ajuden i ens acompanyen, el més important per deixar de fumar és que tu vulguis deixar de fumar.
1: Parlàvem abans, no? Motivació.
2: Clar, hem de fer una entrevista motivacional, amb reforç de canvis conductuals, molta habilitat psicològica perquè la gent s'enganxi en aquest esforç. Perquè al final, deixar de fumar és un canvi a la teva vida, no? I com tot, doncs els canvis costen. Estem compromesos a fer-ho durant un any, via telefònica. Cada persona tenim les nostres particularitats, llavors cada persona decideix.
1: I com fer-ho? És a dir, a poc a poc, de cop, això també va amb la persona?
2: Això depèn de la persona. Hi ha gent que diu, s'ha acabat i no fuma ni un mes, i s'ha acabat. Però pensa, per què és això?
1: Ja.
2: Ha decidit, no?
1: Sí.
2: Ho ha fet així, ho ha decidit. Hi ha unes altres persones que necessiten o necessiten pues anar reduint tabac, anem conscienciant-nos i anem fent canvis. Bueno, pues tot és respectable.
1: De fet, segurament la gent passa per alguns símptomes, no? Parlaves de coses molt bones i que són aquestes amb les que ens hem de quedar, però de fer-nos de la idea de que, bueno, que seran uns mesos una mica complicats.
2: Mesos no, anys. Una persona que deixa de fumar i és exfumador per tota la vida. Hi ha molta gent que diu, he estat 8 anys sense fumar i l'altre dia a la boda no sé qui em vaig fumar una cigarreta i he recaigut. I t'ho diuen, a més, una mica, pues, com una mica de frustració, no? I dius, bueno, tu eres conscient de que això podia passar, no passa res, intentem, tornem a començar i el bo és que siguis conscient d'això, no? El tabac, en el moment que tu comences a fumar un altre cop, els receptors de la nicotina estan allà.
1: Clar, sí. Bueno, doncs ens ha quedat clar que el tabac i totes les maneres que tenim de fumar no són bones, són perjudicials per al nostre cos i que podem anar al CAP, podem també buscar recursos per internet. Alicia Martínez, infermera referent del tabac de l'equip d'atenció primària de Montorres Montmeló de l'Institut Català de la Salut, moltes gràcies per haver vingut avui, per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a tu.

Continuem a la intersecció. Va, anem a escoltar una mica més de música. Anem a escoltar el més nou de Malcolm Todd, que va sortir divendres, també amb molt bon rotllo. I això es diu Earning.

I demà, com tots, anem amb una artista italiana. Vella, amb la Les, parla el nostre company, el Miquel Zafra, perquè la tindrem de concert a Barcelona ben aviat.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Doncs amb aquesta proposta musical nosaltres gairebé arribem a les 6 de la tarda. I abans que m'oblidi, avui volia dir-vos que a les 7 podreu escoltar el debat dels grups municipals Parlen, on tindrem un portaveu de cada grup municipal que té representació aquí a l'Ajuntament, de Montornès en Comú, del PSC, de Fem Montornès, del Partit Popular i d'Esquerra Republicana, un programa que es farà en directe des de la sala multimèdia de Can Saurina i que estarà presentat per la nostra companya, la Marga Gené, i tindrem també el Sergi al control tècnic, així que avui, Sergi, una tarda, bueno, com moltes, ben completa.
2: Ben entretinguda, sí, sí.
1: Serà a les 7, encara es queda una estoneta, podeu anar

0: Els Diables aquest dissabte a la plaça de Joan Miró i també hem parlat del reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya que ha donat a l'Ajuntament de Montornès per la seva maduresa digital. Com us deia, tot això de nou al territori nocturn. I pel que fa a demà, demà ja és 28 de maig, això vol dir que tenim el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Pel matí es farà lectura del manifest i una caminada, així que al programa ja us podem explicar com ha anat aquesta proposta. I també ens visitarà l'Aina Barquero, que totes les últimes setmanes de mes ve amb nosaltres i a més amb una proposta... tirant el pot petit, una mica així més nostàlgica.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: ha tirat enrere l'Aina.
0: Ha recordat el tipus de programa que feia aquí a Ràdio Montornès, que teniu a la Ràdio La Carta, que podeu recuperar, i ens proposa una proposta similar de recomanacions de disc que últimament porta molt en bucle i que, a més, són catalans, aquí de la terra. I que ara, amb tots els festivals que tenim per endavant...
1: Doncs, ostres, home, sí, ja comencen.
0: Aquestes
1: sí.
0: Recomanacions sempre són molt bones. I bé, també parlarem de l'activitat del mes 30 Cosmos el divendres, de les cartes màgic, notícies curioses del mes de maig, continuarem repassant les novetats musicals, és a dir, un programa molt guai que prepararem per estar amb vosaltres una nova hora de Juernes demà. Avui, però, nosaltres acabem. Recordeu que a les 7 tenim el debat dels grups municipals parlen i que nosaltres tornarem demà a les 5. Que vagi molt bé la tarda.
1: Fins demà,
0: adéu.
1: Mireia.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Salt, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat que la

0: complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
1: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
0: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta de tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.

0: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
1: Molt bé, i tu, Lluís?
0: Molt bé, aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
1: però de festes com a concepte
0: molt
1: de festes
0: llargues.
1: O de descans, directament?
0: No, clar, de festes de descans.
1: També, molt bé.
0: Però
1: molt bé.
0: Avui parlarem de les altres.
1: Molt bé.
0: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
1: D'acord, val, veurem
0: de segona, si estem en... De segones interpretacions.
1: D'acord, molt bé.
0: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
1: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
0: Exacte,
1: en alguns casos.
0: Exacte, m'agrada, amics. Val? I també si els gegants tenen allò... queer.
1: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
0: Bueno, ja ho veurem.
1: Ho veurem, perquè
0: ja
1: potser
0: veurem.
1: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
0: jo
1: ser.
0: Tinc teories.
1: Val, després ens les expliques.
0: Sí, tant.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Vinga.
0: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Festes populars.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
1: Sí.
0: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat a, no, amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
1: oi? Tant,
0: oi?
1: Sí.
0: A les verges, a les processons, no, vestides amb aquelles mantellines, no, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
3: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
3: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
3: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
3: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè en Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
3: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs, els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja... Per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premials, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no?, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pobilla, i justament directament d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no?, s'ho carreguen, no?, i se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no?, perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no?, i en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
3: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant...
3: No és... Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
4: Revolucionari, no?
3: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar.
0: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no?, una mica, l'Omar.
3: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els ser símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caillas, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caillas fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, ja l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions. I, per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la Colla de Geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar. No, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet. Si
3: és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que, diguéssim, que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025 i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
3: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix a la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
3: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
0: Llavors, sí que sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
3: Per descomptat, sí, sí.
0: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
3: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
0: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
3: El carnaval.
0: De llibertat.
3: M'estàs tocant un...
0: A veure, explica.
3: Estàs anant a buscar...
0: Digues.
3: O sigui... Jo no puc suportar quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
0: Clar.
3: Sí, jo sempre
0: sobretot els nois, no? Que molts nois es posen de noies.
3: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res, en sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
3: puc.
1: I això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
0: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
3: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui, i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
3: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent, i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
3: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat, perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
1: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
3: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
0: Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda una miqueta més lluny,
3: clar,
0: no?
3: Clar, jo soc del 94.
0: Clar, et queda més lluny.
3: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Jo tinc premianencs i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
0: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
3: sí,
0: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
3: Exacte,
0: del
3: sí,
0: llibre.
3: Forma part del primer cercle de lectors.
0: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
3: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí, que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
0: Ens agermana, no?
3: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
0: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
3: Clar,
0: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
3: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
0: Vale.
3: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
3: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
3: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
1: Cadascú
3: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora... I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la festa major.
0: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
3: Mira, això va començar perquè del cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la festa major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la festa major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit del món que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la festa major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la festa major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
3: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal i, escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
3: no?
1: Clar, sí, sí.
3: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
1: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
3: Un plaer.
0: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem, moltes gràcies, fins la propera.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Bona tarda, salutacions cordials de la Marga Gené en nom de la redacció de Ràdio Montornès. Com cada trimestre obrim aquest espai de debat perquè els grups municipals expliquin la seva visió sobre temes d'interès per al municipi. Per posar-nos en context, recordem que el govern municipal està format pels 7 regidors de Montornès en Comú. A l'oposició hi ha un representant d'Esquerra Republicana, 2 del Partit Popular, 3 de Fem Montornès i 4 del PSC. Ens acompanyen avui representants de tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, que ha excusat la seva absència. Saludem per ordre de menor a major representació a l'Ajuntament el Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Fran Sánchez, regidor de Fem Montornès. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A l'Eva Díaz, regidora del PSC. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I a José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Benvinguda i benvinguts a la sala multimèdia de Can Saurina. Aquest és un debat en directe i s'estructura en tres blocs temàtics. El primer el dedicarem a parlar sobre els joves. Parlarem de les seves oportunitats en educació i ocupació a Montornès. En el segon bloc pararem atenció a la promoció de la igualtat i la lluita contra les discriminacions. I en el tercer debatrem sobre la relació

0: del veïnat amb l'Ajuntament, de bon govern, de transparència institucional i del pes del teixit associatiu. Recordem que cada bloc començarà amb un torn inicial que servirà per encetar el debat i donar pas a l'intercanvi de punts de vista. Les intervencions no tenen un temps estrictament limitat, però els demanem, com sempre, concisió per facilitar una conversa àgil i entenedora. Comencem, doncs, dirigint la nostra mirada cap a la gent jove de Montornès, cap al seu desenvolupament personal i vital, cap a les seves oportunitats en educació i ocupació, cap al seu futur. El jovent acostuma a aparèixer en tots els debats polítics quan es parla d'habitatge, d'educació, de feina, de salut mental o de cultura. Però sovint la pregunta és si les polítiques públiques estan aconseguint respondre a les seves necessitats reals. Quina diagnosi fan els grups municipals sobre la situació de les persones joves de Montornès? Quin és avui el seu principal problema? Té la paraula el Sergi Martínez, que és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Endavant.
1: Bé, bona tarda. Home, és un tema prou important. De fet, en una part, en els darrers mesos i en el darrer ple també n'hem parlat molt, que és de la formació, de l'ensenyament, i de fet avui doncs, també és dia important perquè els professors, mestres, tota la comunitat educativa doncs, fa vaga justament per reclamar una part que per mi és un dels pilars d'això que estem parlant, que és tot el que vincula a joventut, que no només és la formació sinó també el treball i també, per què no, la família. No? Són aquests tres grans blocs doncs, que segurament des de les polítiques públiques queda molt per recórrer. No és un tema de Montornès ni tan sols de Catalunya, és un tema que va molt més enllà, és un debat que està obert a tot el nord global, doncs el que està passant no només amb la gent jove sinó amb el conjunt de la societat. En el nostre cas doncs, ens afecta, i de fet crec que som la primera generació que viu pitjor que els seus pares, i per tant hem de pensar com revertir-ho i com fer totes les polítiques socials necessàries per revertir aquesta situació i tindre una formació de qualitat, una ocupació de qualitat, i per tant generar aquesta prosperitat que la gent jove a dia d'avui està perdent o veu perdre, i per tant amb poques ganes veu el futur.
0: És el torn del Fran Sánchez, regidor de Fem Montornès. Quina diagnosi fa?
2: Sí, a la teva pregunta, Marga, de quins formació. Són els dos problemes principals de la joventut, són accés a l'habitatge i precarietat. Vull dir, no hi ha més. Vull dir, és el principal, no? Des dels ajuntaments, respecte a habitatge, doncs no tenim competències, i sí que és veritat que en aquest últim mandat s'ha fet una promoció, però les polítiques d'habitatge han sigut minces. Han sigut minces, si fem una valoració general. Sobre precarietat, que podem fer moltíssimes coses. Jo també em centraré en formació, perquè els estudis diuen, què diuen els estudis? Diuen que com més formació, menys atur, menys inestabilitat i salaris més alts. Per tant, hem de prestar atenció aquí. Hem de prestar atenció. Jo també faig la salutació que ha fet el Sergi al personal educatiu, que està en lluita perquè ens estem jugant al país. Ens estem jugant al país. Sense entrar en les disquisicions més sociològiques, de Pierre Bourdieu, sobre si les escoles ens iguala o no ens iguala o perpetua desigualtats, sí que és veritat que a les escoles els alumnes arriben amb unes motxilles de casa. Arriben amb unes motxilles de casa, amb unes necessitats pròpies, i les administracions hem de fer front a aquestes motxilles, a aquestes necessitats, a aquestes dificultats que tenen els nostres joves i els nostres infants. Perquè, si no, el discurs aquest meritocràtic és una entelèquia, és mentida. No? Des dels ajuntaments, què podem fer? Aterrant-ho a Montornès. Primer, exigir a les autoritats competents, que no som nosaltres. Són altres. Són, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya ha de ser qui ha de posar els mitjans. Nosaltres podem col·laborar i podem acompanyar. Sí que podem fer moltes coses en un programa contra l'absentisme, per exemple, per tal de reduir l'absentisme escolar. Sí que podem fer moltes coses per actuar contra l'abandonament escolar prematur, és a dir, aquells estudiants que com a molt graduen l'ESO i no tenen estudis més enllà de l'ESO, no tenen un itinerari més llarg. Per tant, sí que podem fer coses aquí. I per últim, jo crec que una de les coses que s'ha de fer, perquè sí que és veritat que aquest ajuntament fa molta política educativa, fa molta cosa, jo crec que sí que s'han d'avaluar aquestes polítiques educatives per veure l'impacte real que estan tenint en la població a la qual es dirigeixen.
0: I ara És el torn de l'Eva Díaz, de la regidora del PSC.
3: Sí, bona tarda. Nosaltres sobre aquest tema creiem que els joves de Montornès en educació tenen força ventall d'oportunitats i tenen bons itineraris. Nosaltres on trobem que hi ha una certa precarietat és en la inserció laboral i també l'oferta formativa més enllà de l'obligatòria. Nosaltres voldríem posar l'accent en aquestes oportunitats laborals que no veiem que tinguin un impacte real, que tampoc tenim cicles formatius que puguin oferir aquesta inserció i tampoc tenim, al nostre parer, una situació que ens procuri que les empreses col·laborin amb nosaltres en la formació i la integració laboral dels joves del nostre municipi. És veritat que hi ha iniciatives molt bones com el Servei Local d'Ocupació o l'Estiu Jove, que ajuden als joves i s'han posat en marxa en aquest municipi i són bones polítiques, però tenim una política juvenil d'ocupació, sobretot assistencial i acompanyament, i hauríem de tenir un model més preventiu, més estructural, que ens permetés tenir una orientació, una formació i una inserció més estable i més viable pels joves.
0: Quina és la diagnosi que fa Montornès en Comú de la situació dels joves a Montornès? Quin és el problema, el principal problema d'aquest col·lectiu?
4: Coincidim que les dificultats per accedir a un habitatge, que al final és emancipar-se, marca absolutament les condicions de vida d'aquests joves, tot i que malauradament afecta el conjunt de la població. Però si ells i elles necessiten iniciar un projecte de vida, ara ho tenen molt difícil, encara que les altres peces, diguéssim, funcionin, no? Però pel que fa a la nostra intervenció, ja fa molts anys que acompanyem, com també es destacava, a l'escolaritat, i per tant volem que els nens i nenes de Montornès tinguin bones experiències educatives i superin dificultats que sovint tenen a veure amb aspectes més socials. I en aquest acompanyament fa temps que plantegem fórmules i hem fet intervencions respecte a l'orientació i a la millora de la capacitació cap a la feina, no? Hi ha experiències interessants que hem anat fent i trobant la col·laboració dels diferents professionals, sobretot als instituts, però també fins i tot començant a la primària. La setmana de l'orientació que venim desenvolupant, però també el projecte de l'IDIC i després de l'ESOQ, ha fet que els professionals del nostre servei d'ocupació desenvolupin una eina directa de formació, de capacitació, de pràctiques en empresa, per tant, tota una fórmula elaborada que ha donat molts bons resultats, no?, d'inserció laboral i de millora de les expectatives d'aquests joves. Totes aquestes actuacions, que es completaven també aquest any amb la col·laboració amb el Centre de Noves Oportunitats, que també col·laboren amb les dimensions d'aquelles intervencions que fem amb els joves, s'han resumit, diguéssim, s'han concretat en una estratègia nova que és Montornès Orienta, emmarcat amb l'estratègia general que fa la Diputació i que hem tingut el seu suport, i aquí hem endreçat totes aquestes intervencions i hem dissenyat, diguéssim, un ecosistema, un mapa d'agents que poden col·laborar amb això i li dipositem moltes expectatives. Jo crec que aquest serà un gran projecte que ens permetrà millorar aquests joves, no? Vam aprofitar la visita del conseller l'altre dia i li van dir: conseller, nosaltres tenim moltes indústries però tenim moltes dificultats de formació professional. Aquí en el seu moment vam aconseguir l'escola hoteleria, però s'estan formulant col·laboracions de formació professional dual amb les empreses i això no acaba d'arribar mai. Ell va prendre nota, però crec que seria un gran repte d'expectativa, perquè tenim un teixit industrial enorme que té necessitats, però que desencaixen amb les possibilitats de capacitació que tenen els joves, i jo crec que per aquí també, com deia l'Eva, hi ha camí a recórrer i anar estretant aquesta relació, perquè jo crec que som una zona, som un municipi d'oportunitats i hem de fer que també arribin els joves.
0: Sembla ser que estan d'acord en el tema de l'ocupació, com un problema més. Eva Díaz, del Partit de Socialistes de Catalunya.
3: D'acord en que l'ocupació és un problema més per això, perquè fins ara s'han fet aquestes polítiques i tampoc podem fer una diagnosi molt, molt acurada, perquè tampoc tenim dades de quin és l'impacte real d'aquests serveis d'orientació laboral i de tots aquests plans i totes aquestes estratègies que se'ns repeteixen i que tenen a veure sobretot amb una dependència que no és estructural del municipi, amb coses que no fem nosaltres, sinó que esperem que faci una altra persona, una altra administració. I per tant jo crec que en algun moment ens hem de centrar en allò que puguem fer nosaltres, i sobretot el que hem de fer és avaluar l'impacte real, perquè al final fem moltes polítiques que estan molt bé sobre paper, però que no tenim les dades de quin és l'impacte real. Només hem de veure les dades d'atur juvenil del municipi per veure que l'impacte real no és tan fantàstic com aquests plans estratègics semblen dibuixar.
0: A Fran Sánchez, fem un tornés endavant.
2: Sí, jo comparteixo amb l'Eva una certa manca de dades. De fet, recordem que el Pla Local de Joventut va caducar el 2024 i encara no s'ha renovat, i és una eina d'anàlisi i d'intervenció molt important al Pla Local, no? Hi ha certes mesures o certes propostes que estaven recollides en aquest Pla Local de Joventut i que no s'han pogut desenvolupar, algunes d'elles perquè es necessiten d'altres administracions que reconeguin aquest camí, vull dir, jo què sé, ampliar l'itinerari formatiu del cicle de grau mitjà que actualment ofereix l'escola d'hoteleria amb el cicle de grau superior, no? D'una vegada, de direcció de cuina i direcció de serveis de restauració, que es pugui oferir un cicle mitjà de soldadura i caldereria, més enllà del PFI. Per què no oferir un grau bàsic també per als alumnes que a tercer de l'ESO se'ls fa vol a l'institut i necessiten un altre tipus d'escolarització, una forma diferent, no? O com deia l'alcalde, desenvolupar d'una vegada l'FP dual amb el teixit empresarial que tenim en el municipi, no? Per tant, això és molt important, però jo sí que hi ha un element que m'agradaria situar com a central. Jo deia abans, els alumnes venen amb motxilla. Mira, les dades diuen que el 6% dels joves no se senten acceptats pels seus iguals, que el 18% dels joves no se senten valorats positivament. Vull dir, els alumnes que venen en aquesta situació emocional a les escoles és molt difícil que es puguin centrar en aspectes acadèmics. Per tant, hem de fer aquest acompanyament també emocional. El 2024 vam arribar a un acord amb Montornès en Comú per al desenvolupament dels pressupostos, amb Montornès en Comú i Esquerra Republicana, que consistia precisament en la figura d'una persona que des de l'Ajuntament de manera interna pogués prestar aquests serveis de benestar emocional i d'acompanyament a infants i joves, no? Doncs aquest any, el 2026, és l'any en què ja està creada la relació de llocs de treball, ja està prevista en plantilla i que s'ha de desenvolupar i s'ha de convocar aquesta plaça, no? Per tant, nosaltres demanem que es convoqui perquè és molt important per tal de poder fer aquest acompanyament a infants i joves.
0: Algú més? José Montero?
4: Sí. Disposem de dades i, de fet, les memòries que us hem presentat, tant de l'IDI com d'altres programes d'actuació, no són grans dissenys. Nosaltres som referent, la Diputació ens ha reconegut, no fa gaire ens va visitar el diputat i vam fer la presentació d'aquest Montornès Orienta, i som referent per les experiències, no només per la voluntat i els recursos que destinem, i ho sabeu, això ho hem presentat la memòria de l'IDI, i a l'IDI vam arribar al voltant de 200 joves de Montornès, i van fer quasi un llistat amb les seves dades i les seves situacions. També pel que deia el Fran, no? Afloren, a partir de fer una activitat, afloren...
3: Això també és una baba.
4: Sí, sí. Vull dir que dades disposem i fem acció. Eva, no és només disseny, fem acció i, insisteixo, som referents. A vegades no es reconeix prou el que es fa en el municipi propi quan altres ho estan dient i la Diputació ens té, diguéssim, en el radar de municipis compromesos, sobretot perquè tenim realment aquestes oportunitats. Les dades que també coneixeu demostren que hi ha un 14% d'alumnes que abandonen prematurament els estudis, no continuen després de l'ESO, i sabem més coses d'aquests alumnes, que és que tenen un perfil determinat, que no aprofundiré, que té a veure amb el seu origen, amb el seu lloc d'habitatge, amb la formació dels pares, i per tant això ho estem treballant. Això jo crec que és de les polítiques més complexes que hi ha. Aquí sí que vull recordar que, tot i no ser competència municipal, qüestions d'ocupació, però ens hi hem posat perquè, insisteixo, quan comences a treballar amb els joves comences a detectar moltes coses, no pots mirar cap a una altra banda. Destaca també el que deia el Fran de l'atenció psicològica. Per tant, aquest és el repte que tenim. Sort dels municipis i sort també que el Servei d'Ocupació de Catalunya i la Diputació, per exemple, tenen clar que això és important, i aquells municipis com el nostre que es mouen i que fan propostes ens estan facilitant recursos, no? Recentment hem fet una formació, precisament, que es titulava Soc jove i com és això de buscar feina. Vam convidar una sèrie d'empreses del municipi que sempre estan implicades, i vam poder compartir. Algunes d'elles ja havien participat a la setmana de l'ocupació. Per tant, jo crec que en aquest aspecte, tot i que s'ha de millorar molt, perquè malauradament encara que trobin feina és tan precària i l'habitatge és tan difícil que no poden, diguéssim, concloure, no poden veure que la seva vida realment millora. No? I sovint aquests joves també aporten a l'economia familiar amb els seus pares. Per tant, la situació és dolenta, però jo crec que els municipis són clau en començar a revertir i donar esperança a aquests joves del municipi.
0: Algú més? Si ja tanquem el debat sobre aquest punt, Fran Sánchez?
2: Sí, hem centrat molt el debat, jo crec que en una part dels joves. La joventut és aquesta franja d'edat tan àmplia i tan diferent, no?, entre si, dels 12 als 29 anys o als 30 anys, no?, segons la majoria sociòlegs, i sí que és veritat que les necessitats dels 12-18 no són exactament les mateixes dels 25-30, no? Que jo crec que quan parlem d'emancipació ens centrem moltíssim, no?, en aquesta franja d'edat. I jo crec que és interessant també poder centrar-nos una mica en els 12-18, perquè preocupa moltíssim a les famílies, no?, i preocupa moltíssim a les famílies l'oferta cultural o d'oci que poden tenir aquests joves en el municipi, no? Jo consultant amb espais joves de la comarca veig que hi ha una oferta que també inclou com a mínim el dissabte. Aquí a Montornès, des que va tancar el Gastrobar, sí que és veritat que l'espai juvenil no ofereix això més enllà de les activitats de pressupostos participatius, que és una cosa genial que fa el Departament de Joventut i que impulsa i empodera aquests joves a realitzar activitats. No? Per tant, buscar la manera també de que aquests joves trobin una programació cultural adient als seus interessos, que els pugui ajudar a formar-se com a persones i tenir també uns espais de socialització segurs per aquesta franja 12-18, jo crec que és molt important i que treballem plegats també en aquest sentit.
0: No sé si Esquerra Republicana vol parlar i ja amb això acabaríem.
5: És el més jove de tots.
0: Sí, és el més jove de tots.
1: No, de fet, jo crec que és molt interessant i jo crec que tots tenim una visió bastant similar. De fet, ens hem centrat molt a parlar d'ensenyament, de formació i també una mica de l'entorn laboral, i ens deixem tants i tants temes, no?, que afecten a la gent jove, però que al final és el que dèiem, que com a municipi doncs les eines que tenim per fer front a aquests problemes són tan limitades que quasi bé l'únic que podem fer és insistir a aquests que poden revertir-ho, no? Parlant d'habitatge, però també parlem de transport. Quan parlem dels itineraris formatius, hi ha 50 milions de famílies professionals amb 50 milions de formació professional, però si no pots arribar al teu centre educatiu, doncs tampoc moltes vegades la gent agafa aquell grau mitjà o aquell grau superior, que potser seria una bona entrada doncs a poder desenvolupar-se professionalment, no? Llavors, és tan complex i tan gran aquest problema doncs que hauríem de fer una anàlisi tan profund i tan llarg doncs que segurament comportaria molt de temps, però insisteixo, jo crec que les visions que tenim són molt similars en el sentit de que tenim uns problemes detectats, que jo crec que la majoria de la societat té detectats, i per tant jo crec que s'han de parlar i sobretot hem de posar el màxim de recursos possibles per revertir-ho.
0: Si fins ara hem parlat sobre les oportunitats del jovent de Montornès, ara ens centrarem en una altra qüestió que no és aliena a aquest col·lectiu i que apel·la a tot el municipi: la promoció de la igualtat i la lluita contra les discriminacions. Montornès és un municipi plural i divers i això és una riquesa, però també planteja reptes importants. L'Ajuntament promou ajuts per a projectes d'igualtat de gènere i inclusió, impulsa activitats i programes vinculats a la igualtat, a la inclusió i la lluita contra les discriminacions de qualsevol mena. Però més enllà de les campanyes institucionals, avui volem valorar amb els grups municipals el paper que ha de jugar l'Ajuntament davant les desigualtats i la diversitat social del municipi. Senyor alcalde José Montero, regidor de Montornès en Comú, quina és la situació de Montornès en relació a la igualtat, la inclusió i la lluita contra les discriminacions?
4: Si en el primer bloc parlàvem que el principal problema és l'accés a l'habitatge, jo crec que un problema molt important en aquest país i que empitjora és la desigualtat, que s'expressa de moltes maneres, no? I posa de manifest que això genera molt patiment en diferents col·lectius que viuen aquesta desigualtat i també posa de manifest la necessitat d'actuar. I com sempre, hi ha una escala de responsabilitats i els ajuntaments, jo crec que ja fa molts anys que estem demostrant que estem en primera fila i que això és prioritari. Perquè a més estem percebent aquest retrocés, no? Els casos de violència contra les dones i els assassinats que provoquen tant patiment, nosaltres hem fet sempre la resposta institucional, però això ens indica que tenim molta feina encara per endavant. Per tant, tot el que faci referència a millorar la igualtat dels diferents col·lectius, jo crec que ha de ser una prioritat. I mai és suficient. Nosaltres tenim tota una sèrie de serveis per atendre aquestes persones afectades, per evitar també les discriminacions, que és part del bloc que ens plantejàveu com a debat, el CIAT, el SAIT ara orientat a les persones grans, no? Les activitats que fem, perquè de nou s'ha formulat un nou concepte, que és l'edatisme, i per tant hi ha motius de discriminació i també de violència contra les persones grans pel fet de ser-ho, no? Igual que hi ha contra les dones, contra els col·lectius de LGTBI, per tant tenim una enorme responsabilitat. La qüestió és que posem al centre de la mirada amb això i que diem que no n'hi ha prou en fer plantejaments generals, sinó que hem de fer plans d'actuació. Jo crec que tenim uns professionals absolutament compromesos, que a més treballen amb aquesta globalitat i podríem parlar d'aspectes, abans hem dit joventut, formació, educació, i ara es connecta. Els professionals treballen d'aquesta forma transversal i això ens ajuda molt, perquè tenen un enorme compromís que es concreta en tasques, no? Destacaria com a mesura així important perquè treballem també per la inclusió, no? Volem que hi ha, amb aquestes dificultats, hi ha nens i nenes i joves i persones adultes que tenen dificultats també relacionades amb la seva diversitat funcional. Nosaltres ara llancem una proposta d'estiu molt demanada per les famílies organitzades en Divermont, i jo crec que això és una bona mostra de dir, posem l'ull en una dificultat i anem a crear un recurs que pugui donar resposta, no? Tindrem aquest casal per joves amb diversitats severes de 13 a 18 anys amb professional especialitzat centrat en l'art i en el que ha d'haver-hi un procés d'adaptació i acollida en aquelles persones diàriament que també doni resposta als neguits de les famílies que necessiten un respir i necessiten conciliar i que aquests nens i nenes estiguin atesos, no? I ho faran amb l'acompanyament del nostre tècnic de diversitat, amb vetlladors que hi ha a les diferents activitats, igual que la resta d'activitats juvenils. Vull dir que el repte de la superar desigualtats i la inclusió crec que ens ho hem de prendre molt en sèrio.
0: És el torn ara de l'Eva Díaz, regidora del PSC. Endavant.
3: Sí, bé, nosaltres tenim un pla d'igualtat i diversitat que avançarà el 2026 i que està allà tot englobat. No tenim un pla específic per a diversitat funcional, fem actuacions puntuals i el primer que hauríem de treballar, sobretot amb els temes de diversitat funcional, també hauria de ser l'eliminació de barreres arquitectòniques o l'adequació dels equipaments perquè puguin tenir accés les persones amb diversitat funcional. Això sembla que no és tanta prioritat, es posen en marxa coses molt puntuals i sobretot fent polítiques, de moment, centrades en gènere, diversitat sexual, però no, tampoc tenim polítiques que posin l'accent a la diversitat cultural, que també és un accent que hauríem de tenir en compte per un tema de cohesió i de pertenença al municipi. Llavors entenem que es fan actuacions puntuals i que es fan coses puntuals que estan molt bé però al final, si no tenim un pla, si no tenim una planificació sobre com abordar en conjunt totes aquestes coses, al final ens trobem això, amb actuacions que tenen un impacte de molta satisfacció en els usuaris o en la gent que hi participa, perquè la majoria de les memòries a les que es feia referència abans, el que avaluen és la satisfacció de les persones que hi participen i no l'impacte real que tenen sobre tota la ciutadania de Montornès.
0: És el torn ara de Fran Sánchez, regidor de Fem Montornès.
2: Sí, aquí. Sí, el tema anterior era ampli, aquest tema és molt, però que molt ampli, i llavors sembla tens la sensació de que tries, que selecciones, bueno, i que et deixes moltíssimes coses, eh? Sobre el tema de la diversitat funcional, eh? A mi m'agradaria primer iniciar la meva intervenció reconeixent la feina que fan entitats com Divermón o Espahit, dues entitats que promouen la inclusió d'infants, de joves en el municipi, i que ens recorden i visibilitzen la necessitat que les polítiques públiques han d'arribar a tots els ciutadans de Montornès i han de ser garantia de que aquests es puguin desenvolupar en plenes condicions, no? Per tant, això és el primer. Després, jo recordava una experiència que per mi va ser molt gratificant i que m'ha sobtat que no s'hagi tornat a produir en darreres edicions, que va ser les jornades esportives inclusives que es van desenvolupar al 2024, una part de les activitats es van desenvolupar a la Pau Picasso, i que, per exemple, gràcies a aquelles jornades vaig conèixer que l'Associació Excursionista de Montornès disposava d'una cadira joelet. Doncs gràcies a què vaig conèixer jo, doncs un alumne que tinc amb discapacitat motriu al meu institut va poder anar amb la cadira joelet amb l'Associació Excursionista de Montornès a una sortida pel nostre entorn, per la Serralada Marina. Per tant, moltes gràcies com a profe a l'Associació Excursionista de Montornès, no? Per tant, hi ha moltes coses, moltes arestes a tocar, hi ha molta feina a fer. El Pla d'Igualtat de Gènere del municipi caduca aquest any, del 2026, caduca el 2026, per tant, hem d'encetar i hem de veure. Tenim la sensació una mica de que a Montornès s'han fet molts avenços en els últims anys, moltíssims, en polítiques públiques en aquest sentit. Denotem cert esgotament o cert estancament, no, però cert estancament, no? Jo crec que no, ja no s'avança amb l'ímpetu que s'avançava en temps anteriors. Això és el que nosaltres percebem, no? Jo crec que se li ha de donar un nou impuls, perquè les desigualtats hi estan, les desigualtats hi són, i per tant des de l'Ajuntament de Montornès també hi hem de fer front.
0: Esquerra Republicana, Sergi Martínez.
1: Sí, seguint una mica en aquest fil, i la Eva ho ha introduït, amb l'urbanisme si poden fer grans millores en aquests temes que estem parlant, sobretot pel que és a via pública. Via pública és on passem gran part de la nostra vida, i per tant doncs, tindre les zones ben il·luminades, amb dissenys que permetin doncs, aquesta trobada de la gent al carrer, que els veïns es coneguin. Això és de les eines més potents i de les que sí que tenim competències, i últimament és una de les coses que l'urbanisme doncs, està tractant més, i per tant és on més s'ha millorat, però és veritat que hi ha moltes parts del municipi, d'aquest i de tots, en el qual doncs, venim d'urbanismes molt més durs, menys pensats per la gent, i per tant que dificulten doncs, el pas de cadires de roda, gent amb mobilitat reduïda, diferents discapacitats com pot ser visual, com poden ser sensitiva, etc. No? I per tant doncs, hi ha molta feina a fer, i un altre dels eixos doncs, que potser no hem parlat però que són molt importants, és veritat que el Fran parlava de l'esport, que jo crec que les entitats esportives doncs és veritat que s'ha treballat molt ajuntament i entitats esportives doncs, per millorar la diversitat sobretot, i crec que s'han fet grans avanços, i crec que on tenim encara molta feina per fer és amb les culturals. Si ens hi fixem, doncs hi ha poca diversitat, no només en representació de tota la gent que viu a Montornès, no? Gent doncs, amb orígens diversos, amb capacitats diverses, i si ens hi fixem és cert que encara hi ha molta feina a fer per aconseguir doncs, que les entitats culturals tinguin una representació més àmplia de la societat, com sí que hi ha algunes entitats esportives doncs, que han aconseguit, i per tant això ens demostra que hi ha molt camí per fer, que és possible, i que allò que s'ha fet i ha funcionat, doncs intentem replicar-ho en altres entitats.
0: Obrim ara un torn de paraula i comença José Montero.
4: La coincidència entre els quatre que estem parlant, que percep la ciutadania, jo crec que és una bona notícia. Ja fa molts anys que hi ha aquesta sintonia, diguéssim, de treballar per aquests aspectes, no? Jo vull recordar que nosaltres vam iniciar la Regidoria d'Igualtat i el Pla d'Igualtat el 2011, aquests tipus de plans i aquests serveis, SIAT, SAI, tot això només és obligatori pels municipis de més de 20.000 habitants. Per tant, nosaltres portem molt avant, estem molt per endavant. Jo crec que no estem en una situació de saturació, de fet, o de baixada d'energia, que entenc el que dieu. Està en marxa ja la revisió, la renovació del nou pla d'igualtat. Farem una contractació, i el que jo crec que hem de que hem de tenir en compte és que es van integrant. Començàvem amb la igualtat entre homes i dones i la regidoria a dia d'avui es diu Feminismes i Diversitats. Per tant, hem incorporat les diversitats funcionals i LGTBI i tot això. Per tant, l'estratègia no ha deixat de créixer. Hem incorporat fins i tot un tècnic específic de diversitats que acompanya en aquestes famílies, però no hem d'oblidar que aquest és el gran repte també de l'escola. Ara estan les mobilitzacions i a part de les qüestions de reivindicacions laborals ja és clau el patiment que tenen les criatures, però els professionals, per la frustració que suposa haver d'afrontar aquesta complexitat a l'aula en casos perquè no tenen els recursos que necessiten. Per tant, nosaltres també com a Ajuntament ja fa temps que procurem amb tota la humilitat anar acompanyant tant a les escoles com a les AMPAs en les activitats escolars amb la contractació de vetlladors i vetlladores, perquè nosaltres, per exemple, en el nostre casal d'estiu, tant en l'itinerari de lleure com l'esportiu, tenim el suport de professional. Aquest any s'incorporaran 23-24 vetlladors per fer una atenció 1-1. O sigui, cada nen o nena d'aquests tindrà aquesta atenció. Això és fonamental per a aquestes criatures i per les seves famílies. Tant de bo l'escola tingués aquests recursos, que jo crec que és el centre d'aquesta reivindicació. I com s'està dient, posar també la mirada en el conjunt de la ciutadania. Això no és un problema d'aquests nens o nenes i de les seves famílies. Això és un repte per la comunitat. I jo crec que l'hem d'afrontar cadascú des de la seva responsabilitat, però teniu raó que hem de assenyalar-ho molt més i prendre mesures. Molt d'acord també el que diu la Eva respecte a barreres arquitectòniques i canvi de l'espai públic. No? Ara hem iniciat la reforma dels carrers del centre, Verge de Montserrat, jo crec que és notori, no? Com canvia tot quan aplica les normatives, vas a nou urbanisme, redueixes la presència del cotxe, enxamples voreres, millores la seguretat, doncs això és el que ve. Ara farem plaça de la Font, Jacint Verdaguer, Joan 23, això és el que ha d'anar venint. I això també requereix l'acompanyament de la ciutadania, es transforma l'espai públic perquè tothom estigui millor. I jo crec que aquest és el repte que tenim ara i per endavant. Perquè les desigualtats generen molt patiment i són veïns i veïnes que estan entre nosaltres i que cadascú de nosaltres segur que tenim família que d'una forma o altra està afectada per aquestes discriminacions.
0: Eva Díaz.
3: Jo posava l'accent en el pla cultural perquè és veritat que s'ha avançat molt en altres àmbits, però és veritat que s'ha fet molt actuant de manera quirúrgica en determinats col·lectius i el que hem de treballar és la cohesió i la cohesió no es pot treballar si disperses. Si fas actuacions quirúrgiques en determinats col·lectius i oblides a la resta. El que hem de fer és tenir espais de representació que realment representin a la ciutadania diversa de Montornès. Tenim un teixit associatiu molt gran, és veritat que els que més han aconseguit aquesta representació més àmplia són les entitats esportives. Jo reconec també la feina de les associacions, sort d'elles, que fan atenció a la diversitat funcional, perquè també són els grans oblidats, però també tenim un repte i cada dia més a mitigar aquest enfrontament que es produeix ara mateix i que està evolucionant en quant a els aspectes culturals o a posar l'accent en allò que ens diferencia i no en allò que ens assemblem, i segurament això té a veure amb això, amb que es tracten els col·lectius moltes vegades de manera separada i no es treballa realment una cohesió, una acceptació de que tots tenim alguna cosa a dir, que tots podem aportar, no com a comunitat tal, sinó com a persones, que som tots, siguem del color que siguem, vinguem d'on vinguem, tinguem les dificultats físiques o mentals que tinguem, tots tenim alguna cosa a dir i per tant jo crec que falta aquesta posada en comú de tots perquè tots ens reconeixem, ens respectem i no hi hagi aquestes diferències i aquestes bretxes entre col·lectius.
0: Frank?
2: Jo estic molt d'acord amb part del que, el que està dient l'Eva, i jo crec que ho hem d'abordar, no? I ho hem d'abordar clarament, no? Vull dir, hi ha un creixement enorme dels discursos d'odi que van cap a col·lectius concrets, col·lectius en funció del seu origen, de la seva orientació sexual, per exemple, o de la seva ideologia, no? I aquests discursos d'odi s'estan difonent a partir de xarxes, a partir de mitjans, de suposats mitjans de comunicació, que el que fan és escampar l'odi, cap a aquestes persones, i el que fan és intentar situar-nos en un escenari en què el nostre veí no és el nostre veí, sinó que és una persona diferent a nosaltres, és una persona diferent que a més que competeix per serveis públics amb nosaltres, vull dir, i això, com deia el Sergi, la millor manera de resoldre-ho és precisament convivint, no? I establint espais de trobada amb aquestes persones, no? Espais de trobada entre totes les persones que composem, no? La comunitat, no? La nostra comunitat. I en aquest sentit, jo crec que hem d'impulsar molt més aquestes comunitats de veïns d'escala que puguin vertebrar aquests barris, aquestes associacions veïnals que a poc a poc han anat desapareixent i semblen com un contingut històric, no? Són més necessàries que mai, no? Neteixin barri, neteixin comunitat, i perquè ens permet solucionar aquestes coses, ens permet entendre que l'altra persona no és diferent, en el sentit de que tots ho som, de que tenen orígens diferents, de que tenen interessos diferents, de que tenen cultures originàries diferents, però és una persona més com nosaltres, com tot. Vull dir, jo crec que el teixir un nosaltres, no?, que inclogui a tots els ciutadans de Montornès, és molt important. I jo crec que hi ha un altre àmbit de cohesió comunitària que és un problema i que hem de resoldre, és precisament el de la solitud no desitjada, no? I jo crec que és un dels àmbits més importants, un dels reptes més importants que tenim en els propers anys, no? Persones que de manera no desitjada viuen soles, estan soles i tenen poca comunicació amb el seu entorn, no? Hi havia xifres que el situaven en l'11% de la població, no? Vull dir que és una barbaritat. Doncs la manera d'actuar també contra la solitud no desitjada precisament és també teixir més comunitat, teixir més convivència, teixir més barri.
0: Algú més?
3: Bueno, falten programes intergeneracionals, falten programes interculturals, i falta que en aquest pla o en un altre fem un pla d'interculturalitat i d'abordar aquestes diversitats culturals, perquè el que necessitem també és que cadascú, tant els que se senten sols com els que venen d'un altre lloc, com els que pensen que no se'ls escolta, se sentin escoltats per algú que no és igual que ell, sinó que és diferent, i que se senti escoltat i respectat. Per això necessitem aquests àmbits on no és important quina és la diversitat, sinó què estem tractant. Les comunitats de veïns o les associacions de veïns crec que són exemple que ens podria valdre, però hem de treballar, jo crec que hem de treballar en aquest sentit, perquè és veritat que si no, a Montornès ja comencem a detectar, doncs, que aquesta crispació i aquest enfrontament ja comença a veure's, i per tant tenim l'oportunitat de prevenir-ho i de, més enllà de fer actuacions en col·lectius determinats, de començar a treballar en aquest àmbit, de ajuntem-nos tots, respectem-nos tots i mirem-nos tots.
0: José Montero.
4: Sí, jo crec que amb aquestes reflexions que fan, que jo comparteixo, situem precisament aquesta confrontació entre els valors democràtics que garanteixen la convivència, el benestar, front d'altres que s'estan expressant cada vegada més i que l'estan abraçant la gent senzilla a partir dels seus malestars. Per tant, jo estic d'acord, ens cal planificar això. De fet, el pla d'acció cultural que us vam presentar ja posava de manifest aquestes coses. Hi havia algunes potencialitats encara per desenvolupar, tot i que tenim aquest teixit cultural tan potent. Recentment hem passat la darrera edició de la Remensada, que és una meravella, però posava de manifest aquest pla que hi ha col·lectius de diferents orígens i diferents expressions culturals que estan absents de tot això.
3: I que se senten exclosos a vegades.
4: Per tant,
3: també
4: la clau és que posem les condicions. Jo crec que aquí, de nou, les entitats poden jugar un paper fonamental, i ho estan fent, no? Esportivament, amb algunes diversitats, però jo crec que les culturals també comencen a incorporar, però també és important que reconeixem aquestes expressions d'altres col·lectius i participin en termes de subjecte, de protagonista, no? Jo crec que ara, en el darrer bloc, podrem parlar d'aquests termes, de com la participació s'ha d'enfocar des dels drets, no des de, diguéssim, un complement, no?
0: Exacte. Sí, sí. Si no hi ha cap altra aportació, continuem amb el debat, un debat que estem fent en directe, és el debat trimestral dels grups municipals. Deixem enrere el bloc temàtic que hem obert sobre la promoció de la igualtat i la lluita contra les discriminacions i n'obrim un altre vinculat a la relació de l'Ajuntament amb la ciutadania, a la transparència institucional i al pes del teixit associatiu. En el bloc anterior, com deia José Montero, s'han apuntat coses que es poden recuperar en aquest tercer bloc. Sovint es diu que els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, que són la primera porta on truca el veïnat quan té un problema, una proposta o una reclamació. Partint d'aquesta premissa, com ha de ser la relació entre el consistori i la ciutadania? La digitalització de l'administració està millorant la relació entre l'administració i la ciutadania? I la relació de l'Ajuntament i les entitats, com hauria de ser? Al igual que en els altres blocs, hi ha moltes coses a tocar, però jo les poso totes a sobre la taula i els representants dels grups municipals decideixen cap a on centren el seu punt de vista. Començarà aquest darrer torn d'aquest darrer bloc el Fran Sánchez, que és regidor, recordem, de Fem Montornès.
2: Sí, jo per començar la meva primera intervenció em centraré en això últim, en les entitats i associacions del municipi. Jo crec que les associacions de Montornès, culturals, esportives, de tot tipus, és la riquesa més gran que tenim en el municipi. Fan una aportació a la cohesió del municipi enorme, a la programació cultural, a la dinamització del municipi, a que siguem un municipi viu. Per tant, les associacions, la tasca que fan és una tasca brillant, enorme, i sí que és veritat que ens trobem a vegades, no? Que es senten, per una banda, doncs, les associacions normalment estan portades a terme, les porten, les dirigeixen persones sense una vinculació laboral a les entitats, per tant que no treuen cap benefici, que ho fan amb el seu temps lliure, amb la seva dedicació, no? I es troben moltes barreres a l'hora d'accedir a recursos, de poder generar la seva activitat, no? Ens parlen de burocràcia, ens parlen de certs límits, no, que troben, o ens parlen d'una gestió a vegades ineficient de la política de subvencions per part d'aquest ajuntament, no? Per tant, jo crec que tot el que sigui acompanyar aquesta riquesa d'aquestes entitats, de fer-los la vida més fàcil, d'ajudar-los a que s'empoderin, a que siguin subjectes autònoms en què puguin col·laborar amb l'ajuntament, però que no sigui una obligació, no? Que no tinguin una dependència de les subvencions, sinó que puguin generar recursos propis per tal de fer una política, una activitat més enllà, no? De la programada o dels objectius establerts per l'ajuntament, no? Jo crec que és tot això el que hem de fer, acompanyar les entitats en el màxim que puguem per tal de poder que agafin volada i que continuïn la seva feina, que és una feina increïble, i és una feina que garanteix, doncs, que Montornès no sigui una ciutat dormitori, sinó que sigui una ciutat per viure.
0: Esquerra Republicana, on posa l'accent?
1: Sergi? Sí. Bé, jo coincideixo amb el Fran respecte a les entitats. Crec que tenim un teixit associatiu brutal. Crec que Montornès és dels municipis on, si segur que mirem els índexs, doncs tenim una major participació ciutadana a través d'entitats de qualsevol tipus, i no només tenim uns diables que fan un correfoc l'any o uns gegants que fan un cercavila l'any, sinó que són entitats que són multireincidents, perquè intenten fer cada vegada que poden més activitats, i això uneix i crea un sentit de pertinença comunitari enorme, i crec que ens hem de felicitar. I és veritat que a vegades com a institució, doncs, no podem estar, no es cobreixen aquestes necessitats que tenen les entitats, i per tant també ens obliga a que repensem, doncs, el que parlaven del finançament, d'espais, que no, a Montornès no ens podem queixar, ni d'espais, ni de cedir furgonetes quan les entitats les necessiten, etc. Però sí que és veritat que totes aquestes coses, com finançament, burocràcia, les hem de repensar, i aquí entro amb la segona part, no? Que és la més institució, i segurament molts d'aquests problemes no són per falta de voluntat, sinó per com està constituïda l'administració, per com és l'administració, i segurament ens hauríem de repensar i jo crec que no només les entitats, sinó molta part de la ciutadania ens demana repensar com l'administració es relaciona amb la gent, amb les entitats, amb la gent, etc. No? Repensar els formats de les OACs, com a ajuntament parlem i els hi demanem a la ciutadania que ens expressin els seus neguits, les mancances que té el municipi, com podem col·laborar. No? Al final, cada 4 anys parlem molt amb la gent, però sí que és veritat que després la resta del mandat es fan processos participatius on va poca gent, i és veritat que moltes vegades la gent que va la cremem. Per exemple, es va fer un procés participatiu amb l'Agenda Urbana 2030, van sortir idees molt bones, però després dona la sensació, doncs, que són documents que s'aproven però després no sabem molt bé com s'apliquen, i a vegades dona la sensació, doncs, que es fan per obtindre finançament d'ens supramunicipals. I llavors això, la gent que acostuma a anar a aquests processos participatius i que acostuma a ser moltes vegades, doncs, gent que repeteix i que va a varis processos, doncs la cremem, no? I per tant hem de repensar, no? Com fem participació ciutadana, com parlem amb la ciutadania. Això no vol dir que tot el que es fa estigui malament, ni vol dir que ho fem pitjor que altres municipis. De fet, són mals bastant compartits amb tots els municipis, però això no ha de ser excusa perquè no repensem nosaltres com ens relacionem amb entitats i ciutadania, perquè crec que justament, no, abans el José parlava, no, d'aquests valors democràtics enfront a aquestes idees que calen, segurament hi ha una part que és de gent que no sent escoltada per l'administració, i per tant repensar aquests mecanismes. Jo crec que, per exemple, els Cosmos són un gran encert, i crec que és un format que ha tingut èxit i que, per tant, a nivell de participació ciutadana, doncs és un èxit, i per tant ens hem de sentir, doncs, contents, no? Però alhora hi ha molts processos que fallen o que no són tant. Per exemple, s'han fet diverses enquestes per la plataforma que té l'Ajuntament, però quan mires quanta gent participa, doncs, clar, les tècniques han de sortir al carrer a buscar gent perquè no sembli que no participa ningú, no? I per tant, això ens ha de fer repensar. De fet, recentment s'ha repensat la participació ciutadana a l'Ajuntament, però segurament es queda curt per tot el canvi, doncs, que s'ha de fer perquè realment la participació sigui això, participativa, i participi un nombre rellevant de persones del nostre municipi.
0: Escoltem ara José Montero, Montornès en Comú.
4: Jo crec que la valoració de les entitats a Montornès es fa fàcilment. Si no hi haguessin entitats, no tindríem ni festa major, ni esport, ni activitats extraescolars, ni tot el calendari d'activitat festiva i cultural. No tindríem la gestió d'equipaments com, per exemple, Masferrer. Seria un drama. Per tant, jo crec que són molt importants i s'han guanyat aquesta valoració. Jo crec que aquest Ajuntament fa un suport i un acompanyament ple amb aquestes entitats a partir de que sorgeix amb qualsevol tipus d'iniciativa en la gestió dels equipaments, que hi ha els convenis dels equipaments esportius, culturals. Jo crec que l'aposta com a municipi és decidida, i per tant anem a trobar la col·laboració adient perquè les coses funcionin, i per tant perquè estem d'acord que és molt important cadascuna de les activitats, però és molt important també la cohesió, la convivència, el benestar, i per tant això ja fa molt de temps que ens posem d'acord. Què és el que ha passat darrerament, ja fa uns anys? Que s'ha complicat enormement tota aquesta gestió, enormement, i això els dificulta la seva vida. I això té a veure amb exigències de canvis normatius, i té a veure, certament, com diuen alguns grups, a determinades dificultats que tenim en la gestió, que no neguem i que patim també. Això també es podria traslladar als serveis municipals, que les exigències de tràmit són enormes. Hi ha tècnics que estan treballant la meitat del seu temps per fer papers, en lloc de, com els mestres, no?, que ara estan al carrer, també per aquest motiu. Vull dir que la normativa i les exigències de gestió són, en aquest país, són curioses. Tot i així, jo crec que hem anat fent aquest suport, s'ha fet formació, s'ha fet acompanyament, se'ls ha facilitat. A vegades ens queixem, no?, que hi ha un expedient que està retingut perquè estem esperant a la darrera entitat que ha de presentar una justificació per poder aprovar la subvenció, però jo crec que hem d'estar molt satisfets. I no només això, crec que estem per sobre d'altres municipis, i que són aquest teixit i aquestes dinàmiques comunitàries són la garantia de que determinades coses no passaran a Montornès, i les contindrem. Però hem de millorar aquestes coses, jo estic d'acord, per facilitar-ho. Però no contents amb això, com es comentava, surten els Cosmos, perquè hi ha demandes de col·lectius informals que superen tot aquest teixit i tota aquesta activitat. I per tant, el Cosmos està donant resposta a la infància i joventut amb una singularitat, però també a projectes d'adults per desenvolupar encara més projectes, no? I fins i tot genera un cert debat. Què estem fent? Entitats, Cosmos, mireu quina vivesa té el nostre municipi, quant talent que hi ha, i que jo crec que l'Ajuntament té l'obligació d'acompanyar-ho. Seria una miopia no acompanyar tot això i facilitar-ho. I també destacar, com sempre, l'actitud dels nostres tècnics i tècniques, que van al carrer, que fan caps de setmana, que els acompanyen, que els ajuden amb el paper, amb la gestió, amb la tarima. Tenim uns professionals amb un compromís enorme que les entitats reconeixen.
0: Eva Díaz.
3: Bé, jo crec que, bueno, em repetiré, jo crec que està molt ben triat aquest debat perquè no hi hagi debat, perquè són temes molt... en els que, com a mínim els que estem avui en aquesta taula, estem, i que més últimament aquest Ajuntament sembla que ha fet iniciatives en aquest sentit. Jo destacaria en el tema de participació ciutadana, doncs, l'última participació que s'ha fet per la llei de barris, que crec que ha sigut exitosa. També els Cosmos, evidentment, són un encert i funcionen molt bé. El problema és, bueno, que aquesta participació moltes vegades és molt dirigida i molt dependent, que està molt bé, però quan parlem de democratitzar, i l'únic exemple que podem trobar al nostre municipi sobre aquesta democratització real de la participació és el Cosmos, perquè al final el que proposem a la majoria dels processos participatius és escull entre aquest i aquest, no diguem què vols fer, sinó escull entre aquest i aquest. Quan no hi ha associacions veïnals que, per exemple, s'ocupen d'uns altres àmbits que no són el cultural, l'esportiu i... que el teixit associatiu, evidentment, un 15 sobre 10, o sigui, amb un tornès, sort d'ells, i fan una feina que és impagable, tot i que també és cert que a vegades, doncs, es veuen frustrats, doncs, per aquesta burocràcia i, i aquestes necessitats, i després aquesta poca celeritat de l'administració a l'hora de donar-los resposta. Jo crec que un dels problemes principals que té aquest Ajuntament en quant a la participació és el retiment de comptes. No es dona retorn a la ciutadania moltes vegades de tot allò, o sigui, la gent no se sent poc escoltada de manera espontània. El qui fa l'esforç d'anar a demanar o a proposar està motivat, i el desmotivem nosaltres si no li fem el retorn, si no li diem sí, però al final ho farem així o no, o d'aquesta manera o de l'altra manera. Tenim exemples ara, hem tingut una ciutadania molt motivada amb la implantació dels contenidors. Encara no saben que els contenidors, perquè s'està esperant a fer les reunions o explicar-li a la ciutadania o fer una carta quan ja tinguem els contenidors. A veure, no has complert amb la data que posa tota la documentació i a tot el que has dit a les reunions, explica-ho per què, perquè no, tal, no sé què. Clar, ens hem molestat a anar a cada barri a dir-los que tenien aquella data, però després hem fet un vídeo ja, con esto, ja tens prou. Vull dir, hi ha una molta diferència en com es fan els retiments de comptes i com es busca la implicació de la ciutadania. Llavors tu pots buscar la implicació de la ciutadania, però si després no li dones retorn, al final la ciutadania et anirà una vegada només. Llavors aquest és el problema. Jo crec que aquesta és la mancança, tot i valorant molt bé la participació que es fa a Montornès, perquè és cert que el teixit associatiu aquí ens fa el 90% de la feina i, per tant, no hi ha aquest problema real perquè la gent participa i participa a través de les entitats. Sí que és veritat que hi ha molta gent que se sent molt frustrada perquè quan no vehicula a través d'una entitat o no té un interès cultural, esportiu, del tipus de les entitats a les que disposem, doncs no rep cap retiment de comptes, no rep cap retorn de tot allò. Clar, moltes vegades esperem, vam ser molt ràpids a dir-los als comerciants de la plaça de la Font que els hi faríem allò al gener per no destorbar el Nadal. Quan tenim molt bones notícies anem molt ràpid. Ara resulta que encara no han començat les obres, que començaran al juny, però estem esperant que estiguin les màquines per anar a dir-los que començarem al juny i que els hi espatllarem tot l'estiu. Clar, vull dir, a veure, jo crec que aquí és on hi ha el desequilibri i aquí és on hem de millorar.
0: José Montero.
4: A mi em sorprèn, però parlem de coses diferents. Les entitats i determinats referents de les entitats i persones particulars estan farts de participar. Si una cosa ens diuen és no em truqueu més, que ja no puedo más. Repasseu els plans dels que també participeu vosaltres que hem fet en els darrers, ja dic, 5 anys, no? Pla d'igualtat el que hagi tocat, pla de salut, ara tu destacaves pla de barris, pla joventut, pla d'infància... Tots aquests plans sempre tenen una dimensió i no ho fem per la formalitat de la participació. Jo ho deia en el bloc d'abans. La participació l'hem de plantejar en terme de drets importants, accés a la informació, a ser escoltat, a tenir capacitat de fer propostes que s'acabin duent a terme. Mireu el calendari de programació, no hi ha despreci cap a les entitats. I jo entenc el malestar que tu dius, Eva, i cap a la ciutadania, però aquí es convoca permanentment i es dona participació i totes les iniciatives que arriben o que fan determinades persones es canalitzen d'una forma. D'aquí sorgeix el Cosmos. El Cosmos no és un invent perquè sí, és perquè ens arribaven i no trobàvem la sortida. I després d'això, la participació efectivament de la ciutadania amb tots els processos de gestió. Aquí està la clau. Aquí està la clau. I per tant nosaltres procurem humilment, Eva, perquè això no és fàcil, però procurem planificar-ho. Quan hi ha una dificultat de gestió, tu posaves l'exemple dels contenidors com si fos un gran error. No. Jo

0: breus perquè queda molt poc per arribar a les 8 de la tarda. Si de cas, Fran...
1: De manera molt breu. Sí, jo també crec que hi ha una dissonància entre el discurs i els fets. Jo també comparteixo amb l'Eva que hi ha una certa participació dirigida, hi ha després uns processos participatius que s'acaben guardant en un calaix i que tenim uns informes que són xulíssims i uns projectes que són xulíssims però que no s'acaben duent a terme, com denunciava el Sergi anteriorment, i després tenim una eina que és la Participa 311, que és una eina per cobrir l'expedient majoritàriament d'aquells que tenim una obligació legal de fer processos participatius i que ja es pengen, i a vegades tenim alguna persona que diu alguna cosa, però aquest és una part del model participatiu. I després tenim unes entitats que van ofegades amb moltes coses, i feia referència al José de la gestió d'equipaments. Bueno, és que no pot ser que les entitats esportives estiguin fent de conserges dels equipaments esportius, perquè algun dia tindrem un problema de debò. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a repensar en aquest sentit.
0: Si us plau. Eva, no, molt breu, si us plau.
2: Jo seré molt breu. Hi ha una participació ciutadana que no té a veure amb el teixit associatiu i que no té a veure amb els processos participatius formals, que és quan fas una instància a l'Ajuntament, quan has de demanar hora per la UAC, quan has de demanar hora perquè et facin un tràmit, quan aquesta també és una participació ciutadana, també és un ciutadà que s'adreça a l'administració i rep una resposta. Aquesta resposta és sovint insatisfactòria,
3: no és així,
2: i ho parles
3: no.
2: amb els veïns
3: molt bé,
2: al
3: és
2: carrer.
3: Molt valorat, pregunteu,
2: bueno,
3: us presentarem la memòria
2: veïns,
3: de la UAC.
2: I la veritat és que no existeix, i llavors la gent se sent exclosa de la institució que és l'Ajuntament.
0: Hem arribat al final d'aquest debat polític trimestral amb representants dels grups municipals. Ha estat una hora de conversa per analitzar l'actualitat i posar sobre la taula diferents mirades sobre el municipi. Agraïm la participació avui especialment per les condicions climàtiques de l'espai. Us agraïm molt la vostra presència. Al Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, al Fran Sánchez, regidor de Fem Montornès, a l'Eva Díaz, regidora del PSC, i a José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Moltes gràcies a tots i a tota. Nosaltres hi tornarem a la propera edició del debat polític trimestral, que serà a finals de juliol. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabin de passar una bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Avui comencem Jazz It agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock. Aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It. I ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu «Familiaritza't amb el jazz», entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell. El Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista al Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, tenim una altra proposta imprescindible, una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Esteu escoltant Jàssic. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke, bateria, i Barney Whelan, saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot, baix, i René Urtréger, piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: My name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz!

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com està anant la setmana? Vinga, va, que ja tenim aquí una nova tarda a Ràdio Montornès amb informació, entreteniment i divulgació fins les 6 en punt, com ens trobem sempre de dilluns a divendres aquí a la Intersecció. Si no us voleu perdre res, sabeu que ens podeu escoltar en 91.2 de l'FM, també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també, per què no, al canal de la tele. Podeu posar-nos allà a casa i mentre esteu fent qualsevol cosa, doncs també escoltar la Intersecció, la ràdio, tot el que us tenim preparat per aquesta tarda. Sabeu que parlo en plural perquè mai estic sola, sinó que a més de comptar amb la redacció tenim també a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs?
2: Bé, una mica calorat, eh?
1: Sí, una mica. De fet, s'escolta allà com... Crec, no sé si s'arribarà a escoltar, però tinc el meu ventilador aquí.

0: I demà, sí. Perquè clar, aquí estem sense aire i la peixera és literalment gairebé una peixera de vidre i tota la ràdio fa molta caloreta. Ja sabem que aquests dies ens hem de cuidar. Molta aigua, ventiladors, sí. Aire condicionat, sí, fins i tot.
1: Potser, bueno, hi ha aquí un posat de redacció també, espero que no s'escolti gaire de fons, però així com a mínim no morim en l'intent, eh?
0: Coses del directe, tu, més natural que això, que hi ha? Segur que molts i moltes esteu igual amb el ventilador posat o amb l'aire. Doncs nosaltres també ens fem companyia en aquesta onada de calor que sembla que encara ens queden uns quants dies, eh?
1: Bueno, doncs intentarem tenir paciència, no?
0: Clar, quin remei això és, anar per l'ombreta, vestir fresquets, beure molta aigua,
1: sí.
0: I ja està, afrontar el dia amb alegria.
1: Exacte, i en aquests moments és quan nosaltres diem que, perdó, que a vegades fa una mica de ràbia de... prefereixo la calor que el fred, eh?
0: Sí, bueno, jo igualment continuo preferint la calor, eh?
1: I alguns estan maleint des de casa com dient no sí. Puc més de calor.
0: Ja, ja em sap greu, però això sí que no és culpa nostra. Podem preferir-ho o no, però el temps que passi ja ens agradaria poder-ho controlar, eh? Bueno, doncs continuem aquí a la intersecció un altre dia més amb vosaltres i tenim un nou programa preparat amb un munt d'informació. Avui, dimecres, parlarem ja de plans de cap de setmana i de plans que tindrem aquest cap de setmana també, com el Vespreig Remember que ens proposa la colla de Diables i Drac de Montornès, que ha preparat una tarda amb música, amb festa, el dissabte a la plaça de Papi Casan, a la plaça Joan Miró, eh? Que tenim aquí al costat de l'escola Sant Sadurní, aquesta plaça de Joan Miró, on podrem escoltar música dels anys 80, 90, 2000, per tots els gustos.
1: Home, més preig en tota regla, aquesta,
0: Total,
1: eh?
0: Clar que sí, des de les 5 de la tarda... per si us agradi allò anar just després de la migdiada, fins a les 12 de la nit. Eh?
1: Home, potser a les 5 de la tarda fa una mica de caloreta, no?
0: Potser fa una mica, però no passa res perquè han posat una barra, posaran una barra i vendran coses fresquetes, també.
1: Tenen tot pensat, eh?
0: Tot pensadet. Avui escoltarem a la presidenta de l'entitat que ens presenta aquesta trobada més festiva de l'associació de la colla de ball de Diables i Drac de Montornès. També avui escoltarem a la cantant italiana Les, que estarà per primer cop en concert aquí a Barcelona. I ho farà per presentar el seu primer treball discogràfic titulat Loveless, així com juntant la paraula amor amb el seu nom. I qui parlarà amb ella? Doncs el Miquel Zafra, el nostre company. Avui és dimecres i això vol dir que tenim una nova entrevista musical i avui coneixerem com sona el treball discogràfic de Les. A banda de tot això, doncs aquesta setmana estem en la Setmana Sense Tabac i avui volem donar consells i parlar sobre aquesta droga que tanta gent consumeix i a fer una miqueta de conscienciació, de donar informació, fer divulgació sobre el tema. I ho farem amb la referent del tema d'aquí, del CAP de l'Institut Català de la Salut, el CAP de Montornès, l'Alicia Martínez. I també parlarem del reconeixement que ha rebut l'Ajuntament de Montornès de l'Administració Oberta de Catalunya amb motiu de la seva maduresa digital. Ha estat amb Llinars al top 1 d'aquesta classificació d'aquests reconeixements que otorga l'Administració Oberta de la nostra comunitat. Així que avui en parlarem per saber què és això, com han aconseguit aquests premis i quins són els reptes digitals de futur als que s'enfronta l'Ajuntament. I tot això, nosaltres comencem, com totes les tardes, a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà es comemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A Montornès es faran diverses activitats. La primera d'elles serà la lectura del manifest institucional a 9:45 del matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Des d'allà es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Per tancar el dia, a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. La campanya està treballada amb veïnes de Montornès de diferents edats i procedències a través de dos tallers. Amb aquesta imatge es volen crear uns referents propers per la ciutadania. Així ho ha dit la tècnica de Feminisme i Diversitats, José Gómez.
2: Un dels objectius també és que hagi referents, no, de dones que practiquen esport, que l'esport no ha de ser, no, jo practicar esport a nivell competitiu, sinó també a un nivell, doncs això, més de comunitat, més d'un espai, més d'autocura de les dones, no? Moltes ens deien això, que era com el seu espai, com el seu moment, com una estona, no?, quan queden per practicar esport, o a vegades per sortir a caminar, és un espai com de, això, de desconnexió, però de connexió amb unes altres. Llavors, una mica amb tot això que va sortir als tallers, hem creat la campanya.
0: També demà, i dintre de la campanya, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades. Un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació al decoupage. Les sessions a càrrec de l'artista Ricard Beramazán són gratuïtes i requereixen d'inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. La Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfaltat a la BB-5001 al seu pas per Montornès, és a dir, a l'avinguda de l'11 de setembre. Per aquest motiu es poden produir afectacions en el trànsit a causa de talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada entre l'avinguda de Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua, la creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes de la Mare Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer de Sant Lluís, que ja està fet. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda de la Llibertat. Divendres, el Centre Juvenil Sputnik acollirà la jornada Magic the Gathering, dedicada al joc de cartes amb el mateix nom. L'activitat s'emmarca en els pressupostos Més 30 Cosmos. Des de les 5 de la tarda es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i posteriorment se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Carlos Ruiz, un dels impulsors de la jornada, ha destacat la comunitat que es crea al voltant d'aquest joc.
3: És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. Juguen homes, juguen dones, juguen gent més gran, juguen jovent, juguen tot tipus de gent. Perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea com un, sempre com una comunitat entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes i ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada.
0: La inscripció no és imprescindible, però us recomano afegir-se al grup de WhatsApp a través del codi QR que trobareu al cartell de l'activitat. Participar-hi és gratuït. I amb l'última cosa, amb la que és heu de quedar és que els joves de Montornès encara estan a temps d'apuntar-se a les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi ha sortides i tallers de diferents àmbits que podeu consultar al web joventut.montornès.cat. A més, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
4: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
0: El termini de preinscripció per les activitats finalitzarà el 2 de juny. A l'endemà es realitzarà el sorteig del qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025. Montornès ha empatat en aquesta primera posició amb el municipi de Llinars del Vallès i confirma la seva progressió en la millora dels seus indicadors de relació digital amb la ciutadania. Des de l'any 2021, l'Ajuntament es manté entre els 10 primers de Catalunya. Precisament, el regidor de Comunicació i de TIC i Municipi Digital, Jordi Delgado, ha remarcat aquesta progressió i s'ha mostrat satisfet del reconeixement obtingut.
5: Nosaltres hem fet aquest procés de progressió. Tenim diversos reconeixements de l'Administració Oberta de Catalunya i del Consorci Local Red en aquest índex de maduresa. Per tant, jo el que valoro és, primera, molt positiu d'estar en el top 1 i, per tant, haver sigut de tota Catalunya, doncs, el municipi, juntament amb Llinars del Vallès, que entrem en aquest reconeixement, perquè indica que Montornès està assolint una maduresa digital de tots els serveis que posa a disposició en els índexs de transparència, en la gestió de la informació que fem.
0: L'Administració Oberta de Catalunya atorga els reconeixements en base al seu índex de maduresa digital, que es determina a partir de l'anàlisi d'ús d'indicadors objectius, de les dades d'ús dels serveis de l'Administració Oberta i de l'anàlisi dels webs dels ajuntaments i consells comarcals. El regidor, en declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que la puntuació de Montornès ha estat més alta aquest any perquè han ajustat els indicadors de l'Info Participa, un informe de transparència. L'escoltem.
5: Hi havia una cosa que se'ns anava quedant pendent en els últims anys, que era l'Info Participa, que és un informe que fa de transparència a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha esdevingut un cert referent. Nosaltres ja complíem altres índexs de transparència dintre de lo que és la llei de transparència, i això hi ha una graduació, no?, de puntuacions. En aquest cas, en l'Info Participa teníem penalització de puntuació perquè hi havia una part de la informació de la pàgina web i dels indicadors que no s'estaven reportant en la mateixa manera d'avaluar que tenia l'Info Participa. Llavors, recentment, també tot l'equip que estem preparant l'evolució de la pàgina web han començat a organitzar continguts també perquè l'Info Participa pugés aquesta puntuació, no? Està dintre dels 30 indicadors, però estàvem potenciant altres aspectes, no? Com pot ser, doncs, tots els serveis de carpeta ciutadana, de registre, de tauler, de tots aquests serveis que la ciutadania i les empreses al dia a dia sí que fan servir.
0: Delgado ha reconegut que la maduresa digital està en constant procés de transformació. Per això ha identificat 4 reptes que afronta el consistori: una nova web municipal, la incorporació d'eines d'intel·ligència artificial, la integració de la carpeta ciutadana única i la ciberseguretat.
5: El pla de treball que tenim és una nova pàgina web amb el suport de la Diputació, que això estem treballant-ho, la idea d'incorporar, doncs, eines d'intel·ligència artificial no només en lo intern, sinó que facilitin també la cerca d'informació a la ciutadania, i després, de la part dels serveis, el que sabem segur és que volem treballar en la integració de la carpeta ciutadana única, que això facilita que tant siguin tràmits amb la Generalitat, amb l'Estat o l'Ajuntament, tota la informació es concentra. Llavors, aquest també és un factor de treball important perquè s'ha creat també una eina per això, no? Llavors, és una mica aquest procés constant de transformació, de treballar lo intern, treballar també el servei a la ciutadania i millorar també la comunicació i la transparència. Sabem que hi ha aspectes com l'esquema nacional de seguretat, que és un aspecte molt complex, que tu has de també, doncs, proveir-te d'eines de protecció sobre la ciberseguretat, i hi ha tota una sèrie d'especificacions que has de complir, i aquest és un dels grans objectius que tenim. Tenir la certificació per part de l'Agència Estatal de Ciberseguretat conforme complim l'esquema nacional de seguretat. Aquest seria un dels grans objectius a assolir en el menor temps possible.
0: Des de l'any 2021, l'Ajuntament de Montornès es manté entre els 10 primers de Catalunya. Destacat l'any 2023, en què es va aconseguir enfilar fins al top 3, i ara, el 2025, que encapçala la classificació.

I abans de continuar amb la informació de Montornès, anem amb una mica més de música. A més, avui comencem amb molt bon rotllo, bona energia, una cançó animadeta i novetat de la setmana també, de Caigo i Timinski, espero haver-ho dit bé. Ja sabeu que Caigo és un DJ que ens agrada molt aquí a la intersecció. Doncs té nova cançó i es diu Heaven on Your Mind.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Posem una mirada en el cap de setmana perquè aquest dissabte la colla de Diables i Drac de Montornès ens proposa un vespreig a la plaça de Joan Miró. Serà una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000 per tots els gustos. Per assistir-hi no hi fa falta cap reserva prèvia. La presidenta de l'entitat, Coral Gascón, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès, on ha explicat que també posaran una barra per poder continuar organitzant altres propostes pel poble. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Catxan.
2: Tindrem una barra a preus populars, com els fem sempre, i després doncs, farem frankfurts, que també seran econòmics, però frankfurts o frankfurts vegans, per qui sigui vegà.
3: Heu pensat en tot.
2: Ah, sí, clar, no, és que al final... Llavors així tothom podrà sopar i gaudir de la festa al llarg de tota la tarda, perquè comencem a les 5 i estar-s'hi fins a la nit, perquè finalitzarem doncs, cap allà a les 12, més o menys.
3: Unes quantes hores per poder gaudir de la música d'aquest festival Remember. Explica'ns una mica, serà concretament a la plaça Joan Miró?
2: Sí, correcte. Serà a la Joan Miró, ja tenim pensada una petita decoració per ambientar una mica la plaça i començarem doncs, amb música més, una miqueta més suau, més tranquil·leta i anirem pujant, però tot serà música doncs, això, dels 80, dels 90 i principis del 2000, que anirà sonant també una mica barrejada per no fer només amb blocs i que així tothom pugui gaudir de la música que li agrada en tot moment.
3: Coral, hem dit que l'entrada és gratuïta, amb la qual tothom pot apropar-se a la plaça i gaudir d'aquesta proposta que organitzeu, oi?
2: Correcte, sí. És totalment gratuït. Pot venir tothom, qui vulgui, grans, petits, mitjans, més grans, més petits, totalment obert a tothom i tampoc fa falta ni consumició mínima ni res. O sigui, l'important és venir i gaudir tots plegats i passar la tarda i el vespre del dissabte, d'aquest dissabte, dia 30.
3: Aquest dissabte, dia 30, que ho tenim a tocar ja, eh?
2: A tocar, ja està aquí. Ja estem ultimant els últims detalls, amb el DJ ahir vam estar fent una sessió completa per ultimar els detalls i saber aviam quins temes ens agradaria començar, amb quins acabar, perquè volem fer també algun petit espectacle o algun petit gag, espectacle no, més bé un petit gag, perquè la tarda es faci més amena per tothom.
3: Ja ens has desvelat que tindrem un DJ que punxarà música dels 80, dels 90 i del 2000. La tria musical ja ho teniu clar?
2: Sí, correcte. I... podem escoltar des de la El We Survive, passar la Macarena, passant per el Tiburón o el Canto del Loco, una miqueta, ja veus?
3: Molt variat.
2: Una miqueta de tot, sí.
3: Perfecte.
2: L'último de la fila, sí.
3: Que guai. Doncs tothom cap a la Joan Miró, que es quedi petita aquest dissabte a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. Queríeu festa? Pues aquí tenéis festa, aquí Remember. Teniu tot ja organitzat?
2: Ja estem... Sí, mira, ara vinc justament de fer les últimes compres, però sí, ja ho tenim tot. Només fa falta arribar el dia de l'acte i muntar-ho.
3: Convida això als veïns i veïnes de Montornès que vulguin assistir.
2: De Montornès, de fora, de tot arreu. De tot arreu, omplir la plaça, passar-nos-ho bé i estar saltant, cremant, ballant i refrescant-nos amb la nostra barra perquè farà caloreta i farà falta fer refrescos.
3: I hem de recolzar totes aquestes propostes perquè la finalitat al final...
2: I fer cultura.
3: És fer cultura i aprofitar doncs, mitjançant aquestes festes, recaptar també calés per poder tirar totes les vostres activitats cap endavant,
2: clar.
3: No?
2: Sí. Clar, intentar autofinanciar-nos el màxim possible i que l'Ajuntament que sí que ens doni un cop de mà i tot, però si podem autofinanciar-nos una miqueta, doncs ho podrem fer tot més gros i més bé i més apte per tothom.
3: Coral Gascón, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies a vosaltres.
3: I fins dissabte.
2: Fins dissabte. Us esperem a la plaça.

I avui ha arribat el dia, ja que estem parlant de música, de repassar el nou disc de Nil Moliner, que ja portàvem diversos avançaments, com aquest que estem escoltant, de Tu Cuerpo en Braille. El disc es diu Nexo i totes les cançons se porten davant Nexo 01, Nexo 02 i el títol de la cançó. Sens dubte, la primera cançó que vam conèixer, aquesta, Tu Cuerpo en Braille, ho ha patat moltíssim i és amb la que comencem avui el repàs.

Això és un altre disc, una altra cançó, volia dir, del nou disc de Nil Moliner, Nexo, i és l'única col·laboració que trobem dintre de les 10 cançons que hi ha dins d'aquest nou àlbum. És una salseta així, a mi m'ha encantat, la veritat, entre alegre, bueno, és entre alegre, no, és que és molt alegre, perquè ja diu el títol, ja no estoy triste, i és una col·laboració amb Dollar Set Money, que anem a escoltar.

Ja acabem el repàs per Nexo, el nou àlbum de Nil Moliner, amb la cançó que té en català, perquè també canta el nostre company en català. Ja podeu escoltar el disc a totes les plataformes, que de fet va haver una mica de rebombori perquè es veu que es va publicar amb una maqueta que no havia de sortir. Bé, està tot arreglat, ara esperem que anunciï gira, que jo l'he vist en concert i la veritat és que us recomano moltíssim, tota la banda té molt bona energia. Amb Bona nit, acabem el repàs pel nou disc de Nil Moliner, Nexo.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Continuem amb més informació avui a la intersecció perquè ens trobem en la setmana sense fum i és per això que hem parlat amb l'Alicia Martínez, referent del tabac del Cap de Montornès, sobre què és el tabac, quins efectes té sobre nosaltres i com podem deixar-ho. L'escoltem aquí a Ràdio Montornès.
2: Té el component, el principal, que ens fa que ens enganxem, no? Que sigui una droga, és la nicotina, perquè és la que crea la dependència. Aquest és el component més important, però tenim infinits components, de 1000 i pico components, tots de... Déu-n'hi-do. Té irritants, així a terme gros, a gros modo, tenen irritants, que són les que ens fan produir la tos i el moc, i també tenen el monòxid de carbó, que és el que crea el fum, i aquest és el que ens fa també en el pulmó crear el càncer. I tenim moltíssims components, tenim reticides, tenim verí per tota
1: de
2: banda,
1: d'aquests maneres, mil i pico, no hi ha res.
2: Llavors, què ens passa? Que quan nosaltres fumem ens enganxem, però per què ens enganxem? Perquè la nicotina ens crea aquesta dependència. Quan nosaltres fumem, els receptors del cervell on va la nicotina genera dopamina, la dopamina és, ens crea plaer,
1: ens fa sentir bé
2: i ens dona una falsa tranquil·litat, i és el que ens fa que ens enganxem, perquè clar, puja els nivells de dopamina, ens sentim bé, quan baixen necessitem una altra cigarreta.
1: Tot això ho ha de tenir molt clar, tot el que deies, la gent que fuma, però clar, què passa amb els que no fumem però convivim amb gent que fuma, no? Què passa amb els fumadors passius? Tots aquests components que parlaves, Alicia, també arriben a la resta de gent que conviu amb aquest fum?
2: Sí, evidentment. Els fumadors passius, com diu la paraula, són passius, però ells estan afectats igual que un fumador. Evidentment, el consum del tabac depèn molt de... tant el perjudici que suposa, depèn molt de el tipus de calada que tu dones, la inhalació que tu fas, el número de cigarretes i els anys acumulats, no? Evidentment, una persona que no és passiva no li va directe de la mateixa forma, però sí que està exposat perquè el fum està en l'ambient. I en els espais tancats, que pensem que a vegades no hi ha problema si ens posem sota d'una campana, a la cuina o... els cotxes, que això afortunadament ja cada vegada es fa menys, però aquesta forma de fer que fins ara era normalitzat, doncs persones que per exemple tenen un asma o que tenen o les embarassades, per exemple, que són persones que són molt vulnerables, no? O els nens, no? Que sobretot els nens, més ja no solament per l'afectació física, sinó també la psíquica, no? Que comencen a tenir uns conductes i uns hàbits que realment, nosaltres sense adonar-nos compte li estem transmetent, no? Els fumadors passius estan exposats, evidentment, igual que els fumadors actius.
1: S'ha de tenir consciència en això, perquè un tria, no?, amb el seu propi cos, però amb la resta doncs hem d'anar en compte. Sí. Quines malalties, conseqüències pot tenir fumar? Perquè ens ve molt de primeres a tot el que és pulmó, no?, sistema respiratori, però la llista és una mica més llarga.
2: Bueno, clar, mira, el tabac mata. I com el tabac mata i ens afecta a tot tipus d'òrgans, no és solament el pulmó, que la gent pensem, clar, és inhalat i aquest fum va al pulmó i d'aquí s'ha acabat i ja no. El tabac passa al sistema... Pensa que el monòxid de carboni, per exemple, té molta afinitat amb l'hemoglobina. L'hemoglobina està... és component de la sang i pensa que ens redueix moltíssim els nivells d'oxigen en sang, per exemple, no? Ens afecta el sistema circulatori, ens afecta el pulmó, ens pot produir càncer de tota mena d'òrgans, ens pot produir càncer al cap, al coll, a la llengua, a la boca, a la bufeta. Pensa que també es filtra i la bufeta rep molt. Podem tenir molts problemes cardiovasculars, podem neurològics, en les dones poden haver-hi problemes de fertilitat, pot haver-hi, per exemple, després en la menopàusia, doncs, avançar-la, pot provocar osteoporosis, poden tenir problemes d'artritis, o sigui, és que ens afecta tot el sistema.
1: Jo he dit una llista una mica més llarga, no, és molt llarga.
2: Sí, és molt llarga, és molt llarga.
1: De fet, és que el que ens diuen és que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i que, a més, és evitable.
2: Bueno, clar.
1: Que és tan fàcil, no?
2: Ningú et posa un cigarro a la boca, no? Clar, però sí que hi ha molt d'interès en aquestes grans multinacionals, hi ha molt d'interès de que hi hagi enganxa, perquè clar, aquí tenim
1: un negoci
2: molt, molt, molt assegurat, no? Per això, ara que hi ha més consciència, que tots estem intentant lluitar molt contra la cigarreta, la convencional, han començat a sortir dispositius de tota
1: clar,
2: mena.
1: Ara anava per aquí, no? El tema del negoci que comentaves s'ha vist molt clar, sobretot amb el bon màrqueting que estan fent, amb els vapers, per exemple.
2: Bueno, els vapers a mi em fan tremolar, perquè els vapers encara no tenim molta evidència científica, però sí que és veritat que els vapers sabem ja que afecta molt a risc coronaris i cardiovasculars, i etc. Llavors, tenen molts components que no coneixem, ens venen el dispositiu com algo no nociu perquè no tenen nicotina, no és cert.
1: I no tots, tampoc.
2: Clar, hi ha components... tens l'opció amb els vapers de fumar amb nicotina i sense nicotina. El sense nicotina tampoc és saludable, perquè el sense nicotina també té components que són irritants. Tenim un risc molt elevat perquè venen uns dispositius que són molt atractius visualment i la gent jove s'està enganxant molt ràpidament als vapers i aquí tenim un perill perquè ja, independentment de que tingui o no tingui nicotina, els components que no tenim controlats i que afecten, però que a més estàs aprenent a agafar un hàbit no saludable. S'està demostrant que fumadors de vaper, tot i que no tingui nicotina, acaben fumant. Perquè agafes des de més jove conductes i hàbits, no?
1: Doncs, sabent tot això, tots aquests efectes, Alicia, som una persona fumadora i hem decidit que sí, que volem deixar de fumar. Quines serien les primeres passes? Quins consells donaries?
2: A veure, el primer de tot, felicitar-te. Si tu decideixes deixar de fumar, és el millor regal que et pots fer a tu mateix. Nosaltres com sanitaris en el centre oferim un seguiment durant un any a aquesta persona. S'ha de fer en principi una entrevista per saber on estem i d'on partim.
1: Sí, seria en el CAP, no? Primer dir,
2: sí,
1: vull deixar de fumar.
2: Sí, en el CAP nosaltres oferim un seguiment durant un any. El sistema més o menys normalitzat, jo, si una persona ve i vol deixar, el primer que faig és ni molt menys li dono la medicació d'inici, perquè no és la forma, penso, correcta. Pensa que a part de els fàrmacs que ens ajuden i ens acompanyen, el més important per deixar de fumar és que tu vulguis deixar de fumar.
1: Parlàvem abans, no? Motivació.
2: Clar, hem de fer una entrevista motivacional, amb reforç de canvis conductuals, molta habilitat psicològica perquè la gent s'enganxi en aquest esforç. Perquè al final, deixar de fumar és un canvi a la teva vida, no? I com tot, doncs els canvis costen. Estem compromesos a fer-ho durant un any, via telefònica. Cada persona tenim les nostres particularitats, llavors cada persona decideix.
1: I com fer-ho? És a dir, a poc a poc, de cop, això també va amb la persona?
2: Això depèn de la persona. Hi ha gent que diu, s'ha acabat i no fuma ni un mes, i s'ha acabat. Però pensa, per què és això?
1: Ja.
2: Ha decidit, no?
1: Sí.
2: Ho ha fet així, ho ha decidit. Hi ha unes altres persones que necessiten o necessiten pues anar reduint tabac, anem conscienciant-nos i anem fent canvis. Bueno, pues tot és respectable.
1: De fet, segurament la gent passa per alguns símptomes, no? Parlaves de coses molt bones i que són aquestes amb les que ens hem de quedar, però hem de fer-nos la idea de que, bueno, que seran uns mesos una mica complicats.
2: Mesos no, anys. Una persona que deixa de fumar i és exfumador per tota la vida. Hi ha molta gent que diu, he estat 8 anys sense fumar i l'altre dia a la boda no sé qui em vaig fumar una cigarreta i he recaigut. I t'ho diuen, a més, una mica, pues, com una mica de frustració, no? I dius, bueno, tu eres conscient de que això podia passar, no passa res, intentem, tornem a començar i el bo és que siguis conscient d'això, no? El tabac, en el moment que tu comences a fumar un altre cop, els receptors de la nicotina estan allà.
1: Clar, sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs ens ha quedat clar que el tabac i totes les maneres que tenim de fumar no són bones, són perjudicials per al nostre cos i que podem anar al CAP, podem també buscar recursos per internet. Alicia Martínez, infermera referent del tabac de l'equip d'atenció primària de Montorres Montmeló de l'Institut Català de la Salut, moltes gràcies per haver vingut avui, per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a tu.

Continuem a la intersecció. Va, anem a escoltar una mica més de música. Anem a escoltar el més nou de Mad Com Tot, que va sortir divendres, també amb molt bon rotllo. I això es diu Earning.

I de mal com tot, anem amb una artista italiana. Ella, amb la Les, parla el nostre company, el Miquel Zafra, perquè la tindrem de concert a Barcelona ben aviat.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Doncs amb aquesta proposta musical nosaltres gairebé arribem a les 6 de la tarda. I abans que m'oblidi, avui volia dir-vos que a les 7 podreu escoltar el debat dels grups municipals Parlen, on tindrem un portaveu de cada grup municipal que té representació aquí a l'Ajuntament, de Montornès en Comú, del PSC, de Fem Montornès, del Partit Popular i d'Esquerra Republicana, un programa que es farà en directe des de la sala multimèdia de Can Saurina i que estarà presentat per la nostra companya, la Marga Gené, i tindrem també el Sergi al control tècnic, així que avui, Sergi, una tarda, bueno, com moltes, ben completa.
2: Ben entretinguda, sí, sí.
1: Serà a les 7, encara es queda una estoneta, podeu anar a berenar, però no us despisteu de la ràdio, perquè la programació continua, això que m'entrava en covid tota la vegada, i no pot ser, primer una paraula i després l'altra. Bé, a dir-vos també que a les 10 podreu tornar a escoltar aquest mateix programa, ara que escoltàvem aquesta proposta de la cantant italiana Les, que ens presentava el nostre company el Miquel Zafra. També hem parlat avui del tabac i dels seus efectes amb motiu de la Setmana Sense Fum. Hem descobert com serà la festa al Vespreig Remember dels Diables aquest dissabte a la plaça de Joan Miró. I també hem parlat del reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya que ha donat a l'Ajuntament de Montornès per la seva maduresa digital. Com us deia, tot això de nou al territori nocturn. I pel que fa a demà, demà ja és 28 de maig, això vol dir que tenim el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Pel matí es farà lectura del manifest i una caminada, així que al programa ja us podem explicar com ha anat aquesta proposta. I també ens visitarà l'Aina Barquero, que totes les últimes setmanes de mes ve amb nosaltres i a més amb una proposta... tirant el pot petit, una mica així més nostàlgica.
2: Ah, sí?
1: Sí,
2: ha tirat enrere l'Aina.
1: Ha recordat el tipus de programa que feia aquí a Ràdio Montornès, que teniu a la Ràdio La Carta, que podeu recuperar, i ens proposa una proposta similar de recomanacions de disc que últimament porta molt en bucle i que, a més, són catalans, aquí de la terra. I que ara, amb tots els festivals que tenim per endavant...
2: Doncs, ostres, home, sí, ja comencen.
1: Aquestes recomanacions sempre són molt bones. I bé, també parlarem de l'activitat del mes 34 Cosmos el divendres, de les cartes màgic, notícies curioses del mes de maig, continuarem repassant les novetats musicals, és a dir, un programa molt guai que prepararem per estar amb vosaltres una nova hora de Juernes demà. Avui, però, nosaltres acabem, recordeu que a les 7 tenim el debat dels grups municipals Parlen i que nosaltres tornarem demà a les 5, que vagi molt bé la tarda.
2: Fins demà, Mireia.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació, doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser algun dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa, pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, els canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michelle Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on converteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central en l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt?

0: Doncs vinga, som-hi.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
0: Michelle Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de Donna Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michelle és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michelle va ser alumna de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss California l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

A finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katselas al Beverly Hills Playhouse, institució clau a la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions, destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és en Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Zinone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Grease 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick. Tot i que la recepció inicial és desigual, la pel·lícula esdevé amb el temps una obra de culte i permet a Feifa demostrar una presència escènica més sòlida en produccions de gran format, tot i que el veritable reconeixement crític li arriba amb Les bruixes d'Eastwick, adaptació de la novel·la de John Updike sota la direcció de George Miller. En aquest film coral, Pfeiffer comparteix pantalla amb figures com Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon. La seva interpretació consolida la seva capacitat per equilibrar registres dramàtics i còmics amb naturalitat. Les bruixes d'Eastwick va obtenir dues nominacions per part de l'Acadèmia, a millor banda sonora per John Williams i a millor so. A més, Jack Nicholson va ser guardonat amb el premi a millor actor del Cercle de Crítics de Nova York i de l'Associació de Crítics de Los Angeles.

L'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les Amistats Perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La simnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Volanges, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les Amistats Perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari, d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves. La seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans interpretats per Jeff i Bob Bridges és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al retorn de Batman sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Ellen Alemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn, una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia d'Scorsese.

completen aquesta etapa films com Mentes peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint amb canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reiner i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa a El somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes.

Pfeiffer redueix notablement la seva activitat cinematogràfica per centrar-se en la seva vida familiar. Cal situar aquí els principals elements de la seva vida més personal. El 1981 es casa amb Peter Horton, amb qui es divorcia l'any 1988. Posteriorment manté una relació amb Fisher Stevens, amb el que va estar al voltant de 3 anys. El 1993 es casa amb el productor i guionista David Edward Kelly, figura clau en la seva estabilitat personal. Aquell mateix any adopta la seva filla Claudia Rose en un procés iniciat abans del matrimoni. El 1994 neix el seu fill biològic John Henry. Aquest període vital influeix directament en la seva carrera, ja que Pfeiffer opta per prioritzar la vida familiar allunyant-se parcialment del ritme intens de la indústria. El 2007 marca un any especialment actiu amb 3 estrenes. Hairspray, adaptació del musical de John Waters, on interpreta la vilana Velma Van Tassel, El nòvio de la meva mare, compartint pantalla amb Paul Rudd, i Stardust, basada en l'obra de Neil Gaiman. En aquest conte fantàstic, Pfeiffer assumeix un paper amb una marcada dimensió teatral.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: Pfeiffer continua apareixent de forma intermitent en projectes seleccionats. Destaca en Cherie, dirigida per Stephen Frears, on interpreta una cortesana madura en una adaptació de Colette i Dark Shadows, dirigida per Tim Burton, on forma part d'un repartiment coral encapçalat per Johnny Depp. El 2013 participa en Malavita, dirigida per Luc Besson, compartint protagonisme amb Robert De Niro. El 2017 participa a Assassinat a l'Orient Express, sota la direcció de Kenneth Branagh, i Mada, dirigida per Darren Aronofsky, compartint pantalla amb Jennifer Lawrence i Javier Bardem. A destacar d'aquesta etapa professional la seva incorporació a l'univers de Marvel amb Ant-Man i la Vispa de l'any 2018, interpretant Janet Van Dyne i reprenent aquest paper a Vengadores Endgame i a la segona entrega de Ant-Man i la Vispa, Quantumania. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.2

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Klezmatics. Ja vam sentir un dels singles, però avui que podem sentir el disc sencer, doncs anem a buscar altres temes. Un de Akers és el single amb el que hem començat i que mostra aquest esperit combatiu d'una banda amb més de 50 anys de vida que des dels 70s, doncs això, reuneix la música klezmer amb, d'alguna manera, l'esperit punk i alhora doncs tota la tradició de lluita antifeixista. Ells en aquest disc doncs reuneixen músiques del món amb la tradició klezmer per fer una denúncia del que és la deriva fascista del govern dels Estats Units. Ja vam sentir aquell single primer en el qual doncs també amb músics llatins doncs denunciaven la caça al migrant que tenia lloc en aquells moments. Estem parlant de finals de l'any passat i principis d'aquest 2026. El disc es diu We Were Made for These Times, com aquest tema que ara sentim.

disc de Klezmatics per aquest 2026. No es podia dir d'una altra manera. We were made for these times. Hem estat fets per aquests temps. Un himne gospel per la lluita contra aquesta deriva feixista. I, de fet, doncs, tot el, en, al llarg del disc doncs, apareix aquest, aquest grup, aquest cor, Lavender Light Gospel Choir, que acompanya la banda de Klezmatics. I, de fet, doncs, això és un himne de lluita, tot i, evidentment, doncs, ser un gospel. Però també hi han moments més, diguem-ne, recollits més a la tradició klezmer. Klezmatics, una banda històrica de Nova York que publica un disc combatiu aquest 2026. Un tema més.

Avui la nostra descoberta és aquesta cantant sudanesa, Sulaf. Sulaf, que publica ara el primer single del que serà el seu debut de llarga durada, que publica Real World Records. El disc es dirà Abba i aquest tema que hem sentit es diu Naada. De fet, ella ve des del Sudan i el que fa, doncs, és buscar aquesta identitat i aquesta resiliència de la cultura, diguem-ne, transmesa via oral des del Sudan. Per tant, són poemes sufís que s'han heredat de generació en generació i que ella canta ara, doncs, amb aquesta música, en la qual, doncs, destaca el ut, el llaüt. Bé, Sulaf, des del disc Naada, el single Naada de Real World Records. Anem a buscar un altre tema d'aquesta cantant que actualment, de fet, va participar de l'últim disc de Tina Arriwen i els està acompanyant en aquesta gira actual de Tina Arriwen a Europa. I alhora també, per exemple, la podem trobar en el disc Abogi de Imar Khan. La cantant Sulaf, des del Sudan. Aquí va un altre tema.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Walid Ben Salim és el cantant de Casablanca, del Marroc, que acompanyarà, a qui acompanyarà, Raül Refrié en el concert del Grec del proper 21 de juliol. Hem volgut sentir avui això, Walid Ben Salim, i anticipar, perquè encara som al mes de maig, però els concerts d'aquest proper 50è Festival Grec, perquè s'acaba d'explicar el programa, i alhora, doncs, perquè les entrades d'un espai com el Teatre Grec s'acaben els primers dies de publicar el programa. Per tant, qui vulgui anar a veure i qui vulgui, no perdes l'ocasió d'un concert com aquest. Walid Ben Salim, el poeta marroquí, poeta i cantant marroquí acompanyat de Raül Refri, doncs ja pot córrer a comprar les entrades pel Teatre Grec. Alhora, hi haurà també en aquest concert, el 21 de juliol, un dimarts, doncs hi haurà també les imatges del cineasta Vincent Moon. Tot plegat, un espectacle que és producció del Grec, però alhora també facilitat, doncs, a través de la connexió d'aquests dos músics, Walid Ben Salim i Raül Refri, doncs, a través del festival Les Suds a Arles, una de les referències de festivals de músiques del món. I, doncs, bé, és una de les ocasions, doncs, importants d'aquest proper 50è, és tot un aniversari, 50è aniversari del Festival Grec. Alhora hi haurà moltes altres coses, sobretot en aquest espai del Teatre Grec, que seria l'inici i alhora és potser l'espai més emblemàtic del festival. Si hem dit que el dia 21 tocaran Raül Refri i Walid Ben Salim, doncs el dia abans, el dia 20, hi haurà el concert Cançons del Grec amb Maria del Mar Bonet, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, etc. I el dia abans, doncs, Yeray Cortés, al Teatre Grec. Aquí tenim el tema que presenta Yeray Cortés, l'espectacle Guitarra Coral.

I Gerai Cortés al teatre grec, però el flamenc dins del grec té el seu propi espai i el seu propi, diguem-ne, cicle, el desvarío. Això té lloc al districte de Nou Barris i també, doncs això, a mitjans de juliol hi haurà una sèrie de concerts, però que comencen, això, el 15 de juliol al Museu de la Música amb un concert de Miguel Ángel Cortés, el guitarrista, que sentim aquí en unes boleries de ja fa 20 anys amb el cantant Cepillo. Miguel Ángel Cortés, un dels artistes del grec, de Desvarío.

Avui el nostre record és per un músic que ens ha deixat fa poques setmanes i que aquesta setmana hagués complert 80 anys. Va néixer un 10 de maig de 1946, es deia Dave Manson, i aquest home va participar com a cantant i guitarrista d'un grup històric com Traffic. Acabem de sentir aquest tema Feeling Alright, i que potser tots recordem més en la versió, memorable versió, que va fer Joe Cocker. Però, de fet, era un tema de Traffic i era un tema escrit i cantat per Dave Mason. I aquest senyor, doncs, va conèixer, va participar d'un grup abans de mitjans dels 60, una banda amb Jim Capaldi, el baterista, que després tots dos van ajuntar-se amb un històric també com Steve Winwood, que acabava de deixar aquella banda Spencer Davis Group per formar Traffic. Això eren els anys 60, la segona meitat dels 60, i van fer temes com aquest. Aquest home, però, Dave Mason, va ser un músic de sessió que va participar en gravacions com Crossroads, d'Eric Clapton, o Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, entre moltes altres. Per després, també acabar formant part d'una banda històrica com Fleetwood Mac. Per tant, estem parlant d'un històric de la història del rock amb un nom poc conegut, Dave Mason, però això, autor i cantant de temes històrics. Un record per ell, ara que això, que ha mort aquest passat 19 d'abril i que aquesta setmana hagués fet 80 anys. Dave Mason, un altre tema de Traffic, Dear Mr. Fantasy. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, què tal, com esteu? Bé? Sí? Doncs vinga, perdem el temps per el camí, aprofitem que avui ja és dimecres, ja estem a meitat de setmana, avui tenim debat polític aquí a la tarda a la ràdio. Debat obert perquè tothom que vulgui pugui venir a escoltar i a gaudir d'aquests espais informatius que es fan a la casa.
2: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
3: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: Doncs com dèiem, avui els grups municipals parlen i nosaltres els escoltarem, clar que sí. Doncs un dia que aprofitarem des de primera hora fins al final i sempre doncs, gaudint de tota la informació que ens arriba. Bé, avui fa un dia esplèndid, com marca el calendari, de temperatura, i és que, ja sabeu, això va in crescendo i la calor s'ha instaurat d'una manera concreta i fidel, vol dir que no marxa i que es queda amb nosaltres i que toca, perquè ja estem en aquesta època en què anem cap a l'estiu, tot i que encara hi som a la primavera. Bé, ahir em vaig queixar una mica bastant, em van dir, sobre les obres, aquestes obres que estan fent a l'Avinguda 11 de Setembre, allà a l'altura de la Rotona, que ja sabeu que portem molts mesos, també al carrer Verge de Montserrat. Bé, ahir va ser el dia del asfaltado. Entrar o sortir a Montornès era tota una odissea. I, clar, m'anaven donar voltes pel poble d'un costat a l'altre i no havia manera d'arribar. En fi, aquestes coses que passen. És veritat que ha quedat molt maco, tot i que, com sempre, hi ha opinions de tots els estils. Tots tenim opinions diferents. I és veritat que les obres, fins i tot quan les fem a casa, són un lío molt gran, un gran inconvenient, ens trastoca la vida i també ens passa el mateix amb les obres al carrer. Ens trastorna el son, els dies de descans, inclosos els dissabtes, i els matins doncs, aquest soroll de taladrar al terra et posa de los nervios. Doncs ja queda cada vegada queda menys, afortunadament. El grosso, que sembla ser que era aquest asfalt, ja està fet. Doncs a veure si acaben ja i queda maca aquesta zona, que és veritat que ara amb l'asfalt fet es veu vestida d'una altra manera i ha quedat maca. Igual que me quejo, doncs si he de donar la raó, la dono. No hi ha cap problema. Miquel, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem de matins amb doncs, totes les coses que passen al poble, algunes ja han passat, i doncs, aprofitant també, recordant que ahir quan vaig arribar a casa doncs, vaig veure que ahir a la tarda, a les 7 de la tarda, ja estava tot allò fet.
4: Ben asfaltat.
1: Ben sí. Asfaltat, i és veritat que es veu net, maco, nou, es veu diferent. Tant la pujada de l'Avinguda Verge de Montserrat com tota la rotonda cap a baix. Bé, doncs a veure si acaben ja i podem descansar, que tenim ganes. Això

0: Sí,
1: jo també ahir quan marxava, que vaig estar pràcticament també,
0: també no, per aquí,
1: entre el matí i la tarda per aquí, per Montornès, i quan marxava també cap a casa vaig veure ja tot asfaltat i només falta pintar ara.
0: Falta pintar,
1: que acabin de delimitar els carrils i pintar els pas de vianants.
0: I acabar les voreres, que encara no sé si han de picar més o res, posar quatre ratxoles i acabar. Jo el que vull ja és que acabin, de veritat, perquè de vegades dius, arriba el cap de setmana i el que vols és descansar, no? I si tens una taladradora d'aquestes de voreres, és molt difícil descansar. I tot el pols que t'entra dins, no? Que aquesta és una altra. Neteges avui, demà està un altre cop igual, però bueno, coses de la vida. Re, Miquel, aquí estem, com dèiem, avui fa un dia xulo, temperatures ja a l'alça. Avui tenim un dia per endavant mogut, sobretot per aquest grup, els grups municipals parlen, perquè tindrem els nostres polítics de tots els partits asseguts aquí a la sala polivalent. I doncs parlar temes d'actualitat sempre està bé i relacionats amb el poble. Però entre d'altres qüestions, doncs avui hem d'explicar més coses i anem a endinsar-nos una mica en l'actualitat. Hi ha teatre, i hi ha teatre amb el grup d'aprofundiment 3 de l'Aula Municipal de Teatre. Serà el dissabte, jo ho dic perquè aneu preparant, no? Cap a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri, el teatre Cites per Bababum. Són els joves i les joves d'aprofundiment 3 de l'escola i representen una obra de creació col·lectiva carregada d'humor. Serà dissabte 30 de maig, com hem dit, amb aquestes propostes teatrals. A les 6 de la tarda, l'Espai Cultural Montbarri acollirà la representació de Cites per Bababum, com hem dit, i s'escenificarà aquesta obra de creació col·lectiva feta pel mateix alumnat. És una història divertida, actual i fresca, en què una cita que prometia ser tranquil·la acaba descontrolant-se amb l'aparició inesperada d'una colla de personatges excèntrics. Té una durada de 50 minuts i podreu gaudir d'aquesta obra a l'Espai Cultural Montbarri.

0: Bé, si reserveu dissabte, aprofiteu també per recordar que demà Montornès acull diverses activitats amb motiu del Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. A 2:15 del matí es llegirà el manifest institucional als Jardins de Natividad i Arzaplanes, des d'on es donarà inici una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, una iniciació a la tècnica transfer i una altra d'iniciació al decoupage. Les sessions, a càrrec de l'artista Ricardo Valemazán, són gratuïtes amb inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esports. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, la Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis saludables de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. Nosaltres estem intentant posar-nos en contacte amb la tècnica d'igualtat José Gómez, i intentarem desenvolupar aquesta proposta i apropar-la als oients. Bé, en la línia, aquest divendres, la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia. Serà a les 6 de la tarda. És una xerrada que anirà a càrrec dels investigadors en antropologia Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula del taller de la Escuelita, amb seu a Montornès. És un projecte humanístic d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement del ésser humà. Per això, el Jorge Martínez va parlar de l'activitat aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès, i ens va recordar que podem participar lliurement.
1: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja es coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més, i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que, si teniu una miqueta de interès, veniu, perquè podeu ressonar en coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. Va ser una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien, i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
0: Doncs les entrades per la xerrada són gratuïtes i això sí, cal reservar-les prèviament al web entrades.montornès.cat. És per controlar, ja sabeu, doncs el número de persones, però són gratuïtes. Feu la vostra reserva, perquè això és un tema molt interessant.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: I sabeu, perquè portem molts anys parlant d'això, i és que quan arriba el darrer dia del mes de maig, des del centre d'atenció primària, les infermeres surten al carrer per recordar-nos la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Fum, el Dia Mundial Sin Tabaco. Estaran a la Pau Picasso allà aquest cap de setmana, i el centre d'atenció primària sortirà el dia 29 de maig per informar les persones fumadores sobre els efectes del tabac a la salut de la gent. Per commemorar la 27a Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, el 29 de maig, professionals del centre d'atenció primària s'instal·laran en una parada informativa allà a la Plau Picasso per prevenir el veïnat sobre efectes negatius del consum de tabac. I seran de 9 a 1. També hi haurà professionals del Crític, del Pla de Prevenció en Drogues, Pantalles i Riscos associats a la Mancomunitat del Galceram. La proposta està inclosa en el programa del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Hi ha més notícies. Aprèn a jugar al joc de cartes màgic de Galtering, però això que passarà el divendres 29 a les 5 de la tarda al Centre Juvenil Sputnik ens ho explicaran d'aquí a 10 minuts perquè hem convidat a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, i també doncs el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Avui parlem amb ells i tirem cap endavant amb aquest màgic de Galtering. Es tracta d'un joc de cartes interactiu, divertit, que descobrirem avui als Mas 30 Cosmos. I ens anem ja cap a recordar que avui és el Dia Mundial de la Llúdriga. Cada darrer dimecres de mes de maig ret homenatge a aquest mamífer aquàtic que és molt especial. Se celebra el Dia Mundial de la Nútria, la Llúdriga. Ja sabeu, podeu investigar sobre aquest mamífer. També és el Dia del Celíaco. Cada vegada hi ha més persones celíaques i necessiten doncs una alimentació especial. També és un bon dia potser per investigar una mica. Avui, 27 de maig, és Agustín, Sant Agustín i Canterbury, o Sant Agustín de Canterbury, perquè hi ha un altre Agustín, el que tothom celebra, que és el 31 d'agost, i doncs pràcticament molts agustins celebren el dia del seu sant en aquesta data. Bé, anem a veure si hi ha alguna persona que avui estigui d'aniversari que nosaltres coneixem per felicitar-la. Mira, por donde? Fuensanta. Felicitats, la Fuensanta Alba. Si la coneixeu i la trobeu per al carrer, feliciteu-la perquè avui està d'aniversari. També la Elena Radu. Elena, una abraçada ben forta. Felicitats. I la Lupe hija, Guadalupe Prieto. Tot i que abans ens trucava la mamà Lupe per felicitar la seva filla, doncs des d'aquí una abraçada a tota la família Prieto, especialment a la Lupe, filla, que avui està de celebració per molts anys. La Cecília Sobral també està d'aniversari avui i doncs volem felicitar totes aquestes persones que celebren el seu dia i ho fan doncs amb tota la intenció de ser feliços. Una abraçada ben forta. I nosaltres comencem amb el Canto del Loco, i és que ja nada volverà a ser com antes. Molt bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui, cap a les 10 i mitja, aprendre a jugar al joc del rol. Ho aprendrem de la mà del Carlos Ruiz, promotor de l'activitat i de la tècnica de participació ciutadana Bea Quintana. Avui, Mas 30 Cosmos. Cap a les 11, la Montserrat Caballero ens parla de com veure si els pneumàtics els tenim desgastats o no. Ja sabeu que des d'Autovian ens fan 5 cèntims de tot allò que té a veure amb el motor. Avui, els pneumàtics. I acabarem el programa parlant amb la Yasone Sánchez. Avui va de constel·lacions, com prendre el nostre lloc a la família i sentir-nos més lliures. De tot això parlem avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Esteu tots i totes convidats. I anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui parlem amb la Noelia García. Noelia, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres serà un dia càlid i pugen les temperatures. L'augment tèrmic serà més notable a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 34 graus a Manresa i a Vic, 33 a Sabadell, 32 graus a Igualada, 29 a Barcelona, 27 graus a Mataró i 26 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, la de Montornès, 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: escoltant Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs anem a l'actualitat. Educació proposa un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats que mantenen la vaga. El departament i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant avui dimecres. El govern i els sindicats convocats de les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals que han servit per acostar posicions. Doncs així ho han dit. D'altra banda, la conselleria sobre compensar els xexenis retallats des de 2012, una altra de les principals reivindicacions dels sindicats convocats per les vagues. A la segona de les tres vagues previstes d'educació a tota Catalunya, que té lloc aquest dimecres, hi ha una altra aturada que es manté malgrat l'acostament de posicions entre el govern i els sindicats i la qual se suma a l'escola concertada, que ja va sortir al carrer el dia 12 de maig, però és la primera vegada que ho fa a tot el territori. L'escola concertada llavors s'adhereix a la vaga de docents i demana reduir la jornada lectiva. Reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de l'escola pública i que es cobreixin immediatament les substitucions i que es redueixin ràtios per atendre la diversitat de les aules. I els jubilats podran combinar feina i pensió, també com a autònoms. El Consell de Ministres ha aprovat la modificació de la jubilació flexible que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar jubilació i feines puntuals o a temps parcial es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de dimarts. Fins ara, els jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Doncs algunes de les modificacions que veiem a l'actualitat. Aquestes són algunes de les notícies que hem volgut destacar per tots vosaltres. Continuem.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai com és el món de les papallones? Com són, com s'alimenten i es relacionen o s'adapten al medi? Al Pallars Sobirà hi ha el lloc perfecte on trobar resposta a aquestes i moltes altres preguntes sobre aquests insectes. A Ribera de Cardós, a la Vall de Cardós, hi ha el Museu de les Papallones de Catalunya. Hi va gent de tot el món per veure una col·lecció que té més de 4.000 exemplars i descobrir-ne un munt de curiositats. Hi ha papallones de tot tipus, fins i tot la més gran del món i una d'única que es va descobrir a Andorra. Per això és l'equipament ideal per conèixer les espècies que volen per Catalunya i la seva biologia, però també altres qüestions com el mimetisme, el dimorfisme sexual, geogràfic i estacional, com es relacionen amb altres insectes i amb l'entorn o la seva vida i costums. Més enllà de les papallones, en aquest museu també hi ha insectes invasors com el mosquit tigre o l'escarabat de la patata. Ja ho veieu, tot un viatge a través d'aquests petits éssers vius, que és el fruit de més de mig segle de recopilació, catalogació i estudi. Al Museu de les Papallones de Ribera de Cardós podeu descobrir durant tot l'any l'apassionant món d'aquests insectes. Podeu anar escalfant motors al web papallones.cat.

0: Avui parlem de jugar a jocs, concretament un joc de rol, Magic the Gathering, amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. El proper 29 de maig, que està a tocar a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik acollirà aquesta jornada de tallers per conèixer les normes bàsiques d'aquest conegut joc de cartes. La jornada està finançada amb els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i la participació és gratuïta. Bé, per això avui hem convidat dues persones. Per un costat, la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, i el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Bea Quintana, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: També tenim a l'altre costat el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Bon dia, Carles.
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, encantada de saludar-te.
2: Igualment.
0: Anem primer amb la Bea, perquè els jocs de rol s'han incorporat al calendari d'activitats, als pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, que estan impulsats, ja sabeu, per el Departament Municipal de Participació Ciutadana. Bea, explica'ns com arriba aquest joc al Mas 30 Cosmos, perquè em sembla que inicialment la proposta Magic de Gathering havia quedat fora dels pressupostos. Explica'ns com ha estat aquest canvi.
1: Bueno, perquè de fet sí és cert que ells van estar a la cinquena posició dels resultats de l'assemblea, però diguéssim, l'activitat que quedava per sobre d'ells va renunciar a fer-ho per problemes personals. Estàvem treballant amb ells, però per problemes personals d'un dels membres del grup, doncs em van comunicar que no podien seguir, que era impossible seguir, i llavors automàticament vam donar l'oportunitat, doncs, a l'activitat que quedava seguida, no?, que eren ells, els de Gathering. I llavors, bueno, ells encantats de poder tirar endavant la seva proposta, i nosaltres encantats també de que finalment, doncs, veure la llum amb una proposta que era superinteressant i que no va obtenir els vots necessaris. Vull dir que la idea és aquesta, que quan una activitat cau, donem l'oportunitat a la següent.
0: Molt bé. Parlem amb el Carlos Ruiz, promotor de l'activitat. Carlos, en què consisteix aquest joc de rol màgic de Gathering? Que no sé si ho dic bé, eh?
2: Sí, Magic de Gathering.
0: Gathering.
2: Sí, doncs aquest és un joc que és un joc d'estratègia, és un dels jocs de cartes més jugat a tot el món, i té fa molts anys, moltíssims, ja des del segle passat, des del 1900 i pico, que crec que va sortir, es juga a tot el món. És un joc que està basat en l'estratègia, és un joc que és molt... és competitiu, però no és la seva base, la competició, sinó que és més un desenvolupament de l'estratègia, del pensament lògic. Has de crear el teu exèrcit, és una sèrie de jugues amb una baralla de cartes que pots personalitzar a la teva manera, i amb això doncs tens que desenvolupar tota una estratègia de joc per guanyar els teus contrincants. Hi ha diverses modalitats de joc, és molt variat, la veritat, hi ha moltíssimes temàtiques també, i és un joc que és força interessant.
0: Quines temàtiques? Parlem una mica, perquè si hi ha moltes modalitats, quines són les que més força tenen entre els seguidors?
2: Sí, la modalitat més jugada en tot el món és una modalitat que es diu Commander, que jugues amb una baralla de 100 cartes. Això ho explicarem tot, perquè la nostra idea és fer tallers i introduir-ho molt a la gent perquè coneguin des del principi com es juga. Llavors, el joc més jugat és aquesta modalitat que es diu Commander, on tu jugues amb una baralla de 100 cartes. Dintre de les 100 cartes hi ha diversos tipus, tens que confeccionar-te de la teva manera, i llavors amb aquestes cartes és on tu crees l'estratègia. Es juga normalment en grups de 4 persones i és un tots contra tots. Llavors es va fent per rondes i vas jugant un torn cada jugador i vas presentant la teva estratègia de joc, i tens que anar, pues, tens una sèrie de vides i tens que anar traient-li les vides als altres, i els altres et van traient les vides a tu.
0: De 4 a 12 jugadors, has dit?
2: Sí, bueno, normalment les partides són de 4. Uh-huh. En aquesta modalitat. Després hi ha altres modalitats que es pot jugar, per exemple, un contra un, també, llavors pots jugar infinitat de persones, o es pot jugar també per parelles, dos contra dos, que és un mode que és cooperatiu, que a mi m'agrada molt, i es pot jugar això dos contra dos, però serien partides de quatre persones.
0: Suposo
2: més
0: que...
2: no perquè es fa molt llarg, si no.
0: Suposo que com a tots els jocs hi ha normes i que com que és una cosa nova que arriba a un torneig, doncs explicareu tot, no?
2: Sí, clar, exacte. La nostra idea és explicar des del principi i sobretot fer molt de focus. Nosaltres l'esdeveniment el dividim com en dues parts. Hi ha una part que hi ha una gent que ja coneix com es juga i coneix totes les regles, que sí que és veritat que segons et vas endinsant en el joc les regles es van fent més... O sigui, hi ha moltes regles, però l'inici sí que és més bàsic. Llavors hi haurà una gent que estarà jugant directament en un torneig, la Commander en aquest cas, i després nosaltres volem fer molt de focus en la part dels tallers. És a dir, la gent que no tingui, que realment no sap com es juga, no ha vist mai, no té ni idea, diguem-ne, nosaltres volem explicar les normes des del principi, les normes més bàsiques per començar a jugar. Li proporcionarem també el material perquè puguin començar, no tenen que portar res, només tenen que venir amb les ganes de jugar. I nosaltres els explicarem totes les normes més bàsiques. Sí que és veritat que després, clar, el joc, segons les modalitats i segons tu vas aprenent, cada cop es va fent més complexa. Però per començar a jugar, realment, amb quatre normes bàsiques pots començar.
0: Bé, de fet, serà a través d'aquesta jornada de tallers que tindrà lloc divendres 29, que durant tota la tarda es podrà aprendre a jugar, no? Bea?
1: Sí, sí, sí. Hola?
0: Val, Bea. Doncs,
1: Hola, que em sents?
0: Sí, bé.
1: Ah, vale, vale, d'acord.
0: Dic que això, que ens pots explicar una mica en què consisteix aquesta tarda, aquesta jornada de tallers que heu preparat amb els Mas 30 Cosmos.
1: Sí, de fet, mira, ells estaven molt a gust a l'Sputnik, és l'espai en el qual ells també de manera informal ja es anaven trobant i van suggerir que fos aquest l'espai. Llavors aquí farem una tarda en la qual hi haurà diferents nivells, hi haurà el nivell inicial, que aquest és, doncs, l'objectiu és aquest, introduir a gent nova en aquest món dels jocs de rol, i la idea és aquesta, començar des de l'inici, explicar les normes i acompanyar en tot moment a les persones que vulguin introduir-se, no? I després també hi haurà un nivell una mica més avançat per gent, doncs, que ja juga i que vol aprofitar aquesta tarda de joc compartit i llavors, bueno, doncs s'organitzaran per nivells, no? La idea és que durant tota la tarda es puguin fer, doncs, diferents partides, no? I sobretot això, ells s'han preparat molt bé amb el tema, doncs, de tindran material gràfic per explicar, hi hauran com tallers didàctics perquè la gent es pugui enganxar a aquest joc tan xulo.
0: Bea,
1: digue'm.
0: Tu t'enganxaràs?
1: Això també requereix que tinguis temps. Llavors, jo estaré allà i sí, la idea és prestar molta atenció perquè em sembla una proposta molt interessant el fet de jugar a jocs de rol. És una proposta que aposta per la comunitat, per fer comunitat, no? Per treure'ns de les pantalles, no? I d'aquest món digital, i que sí, tot el que siguin jocs de taula em sembla una proposta interessantíssima i que fa falta també, sobretot entre el jovent, no? Que estan molt enganxats a les pantalles i al món digital, i aquesta és una proposta superinteressant que penso que pot donar una alternativa molt xula en aquest jovent.
0: Suposo que la tècnica de participació ciutadana més o menys ja té una lleugera idea de si hi haurà molta participació.
1: Bueno, això també... Hem començat la publicitat fa poquet. Sí que és cert que, bueno, ja tenim alguns contactes de gent, fins i tot d'altres pobles, que també s'han interessat.
0: Ah, molt bé.
1: I gent d'aquí, del municipi, no? I, bueno, la idea és aquesta. No et puc dir un número, perquè això també la gent s'apunta a última hora.
0: Clar.
1: Això també és una cosa que...
0: Però sí que és veritat que passa, en un tornés, no? Hi ha afició al joc de rol, oi?
1: Bueno, sí, de fet ja hi havia una entitat anteriorment que ja jugaven, després es van dissoldre, diguéssim, però bueno, jo penso que hi ha una tradició i això farà que també doncs puguem trobar més gent, no? Al final no és la gent que vingui, sinó és la gent que pugui enganxar-se i pugui anar ampliant aquesta comunitat, no? Vull dir que pot ser que sigui un grupet, però si va mantenint-se i va consolidant aquest joc, segur que la comunitat anirà creixent.
0: Molt bé. Carlos, sí que és veritat que hem parlat que això sorgeix dels Mas 30 Cosmos, però des de quina edat, a quina edat es pot començar a jugar a jocs de rol, i concretament aquest, el Gathering, i fins a quina edat?
2: Sí, això és un tema que volia comentar, perquè nosaltres el joc és un joc que es pot començar a jugar des d'una edat molt temprana. És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys, que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. Juguen homes, juguen dones, juguen gent més gran, juguen jovent, juga tot tipus de gent, perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea sempre com una comunitat entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes, li ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada. I és un dels motius, per exemple, per als quals jo em vaig enganxar realment, perquè quedes amb els teus amics, quedes amb gent, ve gent nova, i tu estàs jugant tranquil·lament i pot passar algú que coneix el joc i es pot posar a jugar sense cap problema. Llavors, això és una cosa que nosaltres, aquesta inclusió de tot tipus de gent, d'edats, de tot, a mi és una cosa que ens agrada molt. I és el que més fomentem, realment.
0: I quan pot durar una partida?
2: Això depèn molt de la modalitat, però normalment, si és una modalitat aquesta típica, que són 4 persones, pot durar entre 1 hora i 2 hores, pot ser, per partida. Però depèn moltíssim, perquè depèn moltíssim del nivell dels jugadors, depèn també de la modalitat de joc, però bueno, pot estar per aquí, més o menys.
0: Uh-huh. A l'acabar aquests tallers, on d'alguna manera expliqueu com es juga, suposo que tothom podrà jugar,
2: sí.
0: Però també
2: sí.
0: Hi ha un torneig express. Això també serà per principiants?
2: Sí, la nostra idea és, perquè clar, si tu vas a algun joc, vas a un lloc a aprendre a jugar alguna cosa, m'imagino que vols jugar, òbviament, a part d'aprendre, que està molt bé aprendre, però després pots participar. Llavors, el que volem és fer un taller molt ràpid on la gent conegui totes les normes, s'impliqui, conegui el tipus de cartes i tot, i després ja començar a jugar, i que la gent pugui gaudir realment, perquè realment com aprens és jugant, perquè és quan et sorgeixen tots els dubtes, però també és quan tu passes bé, perquè comentes amb la gent i és diferent. Uh-huh. Nosaltres tenim un grup de voluntaris en el qual hi ha gent jove, per exemple, hi ha nois de 15 a 16 anys també que ensenyaran, també, i jo també estaré al davant del tema dels tallers. Llavors, perquè tothom es pugui sentir bé, vull dir, perquè no volem tampoc que vingui el millor adolescent i es trobin que els que ensenyen tenen 50 anys o a la inversa.
0: Que hi ha de tot, no? Que hi ha de tot, que tothom practica de totes les edats, ens has dit.
2: Nosaltres quedem a Sputnik gràcies a la col·laboració de la Bea i de Montornès, que ens vam cedir aquest espai. Quedem a Sputnik molts caps de setmana i hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent des dels 15 anys fins als 60 jugant. I ens coneixem tots i no hi ha cap problema. I jugues al mateix nivell i no hi ha problema. També tenim una manera bastant senzilla, bueno, d'establir quin és el nivell de la gent, i llavors ja organitzes les partides també en funció del nivell, perquè ningú no se senti desplaçat ni senti que no està gaudint, perquè la nostra idea és que vinguin, aprenguin, gaudeixin i aprenguin i vegin com és aquest joc i s'enganxin, clar, és la nostra il·lusió.
0: És la idea, clar, de crear aquesta comunitat. Bé, les inscripcions no són imprescindibles, però es recomanen.
1: Sí, bueno, el que vam dir és això, que ells tenen la capacitat d'encabir gent que pugui venir al moment, però sí que sempre va, ja sabem que ajuda, no? Llavors, en aquest sentit, a la pàgina web, a la notícia de l'event, ja veureu que hi ha un cartell amb un QR, i doncs l'escanegeu i us podeu inscriure. També hi ha un telèfon que és un grup de WhatsApp en el qual també pots inscriure't. Vale? Si vols, puc donar el nom i el número de telèfon, i si no, que visitin la web, i que també pel poble s'han penjat uns quants cartells, vull dir que també ho podeu veure. Però si vols, et dono el telèfon.
0: Sí.
1: I així també és una manera fàcil d'inscriure's.
0: Endavant.
1: El telèfon d'inscripció és el 610-527-642. Només heu d'escriure un WhatsApp, posar el nom...
0: Torna a repetir, Bea. 610...
1: 610-627-642.
0: Molt bé.
1: Vale, i esperem que us animeu, i si per un despiste no us apunteu, doncs vosaltres el divendres a les 5 podeu aparèixer per l'Espugnic i sereu benvinguts i benvingudes.
0: Doncs més facilitats, impossible. El Carlos Ruiz, no sé si vol afegir alguna cosa més, convidar la gent. Carlos.
2: Sí, bueno, és això, el que hem parlat una mica, i convidar la gent a que s'apropin, que descobriran que és un món molt entretingut. A més, a tothom en general li agrada tot aquesta, el món de la fantasia, de la màgia, dels dracs, de tot això. Està molt de moda, llavors que vinguin, passaran una bona estona. Som una colla de gent que molt agradable, que el nostre objectiu és gaudir. I això, que vinguin a l'Espugnic a les 5 de la tarda el divendres.
0: Doncs per mi ha estat un plaer, com sempre, Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, gràcies per atendre la nostra trucada. I Carlos Ruiz, igualment, encantada de conèixer-te i a gaudir d'aquesta proposta que arriba per primera vegada amb els Mas 30 Cosmos. Hi haurà més edicions i esperem que aquesta primera sigui un èxit. Gràcies a tots dos.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
3: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Radio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Doncs són les 10 del matí, 54 minuts, a punt d'arribar a les 11. Avui és dimecres 27 de maig. Què tal, com esteu? Bé? Sí? Doncs va, vinga, ventilador en marxa i la música que ens acompanya. I, per cert, les notícies a tocar a les 11, els companys de l'Aixal. De seguida tornem, perquè avui parlem de motor i parlem de rodes de cotxe i de moto. I parlem també de teràpies alternatives, constel·lacions amb la Yasone i la Montserrat Caballero. No marxeu! Fins ara!

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: La poeta que va ajudar els refugiats.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Montserrat Abelló i Soler va néixer a Tarragona el febrer de 1918 i va morir a Barcelona el 9 de setembre de 2014. Fou una poeta i traductora catalana. Va publicar els llibres de poesia Via Diària, el 63, Foc a les mans, en 1990, Dins de l'esfera del temps, 1998, o Memòria de tu i de mi, 2006. I va traduir poetes anglosaxones com Sylvia Plath. Va obtenir alguns guardons rellevants, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. El 26 de gener del 2018 es va inaugurar la Biblioteca de les Corts, que du el seu nom, escollit per la Taula de Dones de les Corts, per commemorar el centenari del seu naixement. Escoltarem un poema cantat i interpretat per Mariona Segarra, El temps.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: És un somni que he tingut. El temps quedava quiet. Res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en miriades de petites partícules. I era així com plàcidament, sense dolor, moria.
0: De poemes i cançons.

0: Una cera.
1: De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.